Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Dieres!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Caixa.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres.

0: Escoltes ICAT.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crack? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, t'has de fer-ho o no?
2: Sí, passa-me'n.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen. El cas de la dona de 87 anys, a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid on ha viscut 70 anys, s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta del partit.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: El president iranià Masoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin de que la guerra a Ucraïna s'allargui.
3: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial.
1: El fenomen del Super Niño podria provocar més de 450.000 morts arreu del món per la calor extrema en els propers mesos. Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències que poden anar des de les sequeres fins als aiguats. L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura.
3: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown a escena. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Sí, que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, és d'allí, era de la Riera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo... com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, us voleu pensar, no, si ara ho farem públic, bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
3: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta, el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, torna a Barcelona el 21 d'octubre a la Sala Beckett.

0: Esports, el Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Caroline, un altre de Serra Jordi i un altre de Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olímpic de Lyonès 8 i Lovaina 0. Roma 0.
1: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta la guanya del Cadí la Seu, que ha superat l'Espart Uni Girona per 67-72. La Lliga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
0: El Barça de bàsquet debuta avui dijous a la Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul, amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman.
1: S'ha disputat un partit pendent de la Primera Federació, Sant Andreu 1, Real Madrid B1.
0: I a Primera Divisió de Futbol, el València confirma el mexicà Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i haurà de passar pel quiròfan.
2: Fins aquí les notícies.
3: Molt bon dia, matiners. Hem arribat el dijous. Lara García, no vam estar parlant ahir amb tu fent una broma que a veure si ens tornen a confinar?
4: No.
3: No vam parlar amb tu? És que no sé amb qui vaig parlar ahir. T'imagina que ens tornen a confinar? Què has somiat aquesta nit?
0: Se et confinaven.
3: I el panorama era desolador,
4: no,
3: eh?
4: Quina por.
3: Creuem els dits, que queda un dia per acabar la setmana.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia matiners, no, no us preocupeu si no hi ha res, si no ens diuen el contrari, de moment no estarem confinats. Avui és dijous 24 de setembre, si us acabeu de despertar heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia estiuenc, el matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Salou veuran sortir el sol a 7:45 del matí i aquí el dia durarà 12 hores i 4 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui destaquem les declaracions de Brad Pitt al Festival de Cinema de Sant Sebastián. En els meus dies més foscos, comptar amb la meva família i amics ho ha significat tot.
0: Doncs així ens quedem, o així comencem, amb aquesta frase que ens ha deixat el mitiquíssim Brad Pitt. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, parlarem de les joies de Zapatero. Parlarem, atenció, amb l'advocat de la terapeuta de Jonathan Andic, que ha trencat el silenci. Per tant, escoltarem per primera vegada la seva versió al matí de Catalunya Ràdio. També entrevistarem els pregoners de la Mercè i acabarem al restaurant Cinco Hermanos, tota una institució.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui no podem arrencar el programa

0: Avui els barcelonins que són pel carrer, la gran majoria estan tornant a casa més que sortint de casa per anar a treballar. Estem escoltant Strombers al capdavant, la veu de l'enyorat Ferran Gallar, i el títol de la cançó ho diu tot, Mercè. I és que avui és festiu a la ciutat de Barcelona. No sé si ho sabíeu, s'ha explicat moltíssimes vegades per aquells que aneu perduts. L'any 1687 la ciutat va patir una plaga de llagostes i es va posar en mans de la Mare de Déu de la Mercè. I quan va finalitzar la plaga, el Consell de la ciutat la va anomenar patrona de Barcelona. Però, oh sorpresa, el papa no va ratificar la decisió fins al 1868. Felicitats a totes les Mercès i a la resta de la humanitat amb un als cors que ens toca treballar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, ai, serà un bon dia. Àlex Os, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, Meta ha presentat unes noves ulleres intel·ligents, amb intel·ligència artificial.
0: Fan una pomi, aquestes ulleres.
2: Però amb una diferència important.
0: A veure
2: si t'acaben de convèncer. Aquestes van sense càmera.
0: Mira, ja és el que em fa més por de les ulleres Meta.
2: Aquelles Ray-Ban que va presentar amb càmera havien provocat molta polèmica per allò de vas pel carrer i algú t'està... Però quan tens al costat t'està gravant.
0: És que pot gravar en qualsevol moment i hi ha molta gent que no se n'adona que allò són unes ulleres amb una càmera incorporada.
2: Algú encertadament les va batejar com les ulleres del pervertit.
0: Home, i tant. Molt ben batejat, molt ben batejat.
2: Doncs mira, per evitar precisament això, Meta ha presentat unes ulleres que van sense càmera, tampoc sense LED, perquè també van fer unes que s'activava una llumeta i ja sabies que t'estava gravant, però si no ho havies vist...
0: Doncs era una mica Big Brother, era una mica...
2: En tot cas, elimina la càmera... Això sí, podrà escoltar, gravar, tu pots parlar amb les ulleres i explicar-li el que vulguis.
0: Sí, però si és que pots gravar ara mateix.
2: No, exacte. Doncs costaran 349 dòlars, pesaran només 43 grams. Si aneu pel carrer i veieu que algú està parlant sol...
0: He de dir que tenen molt bon so, eh?
2: Sí?
0: És a dir, quan, quan tu escoltes música, el so és espectacular, perquè a més és un so que només escoltes tu, només sents tu. La gent del voltant no sap que estàs escoltant música.
2: Doncs mira,
0: ara ja veus molta gent també xerrant sola pel carrer, després li veus els cascos posats,
2: Doncs igual està discutint amb les ulleres, que em sembla que és pitjor.
0: Amb l'intel·ligència artificial, que ara hi ha molta gent que...
2: Estan enganxadíssims,
0: Estan enganxadíssims. Jo vaig provar un dia parlar amb l'intel·ligència artificial i me'n vaig adonar i portava mitja hora xerrant de coses absurdes amb el meu telèfon mòbil.
2: La conversa eterna de la intel·ligència artificial.
0: Sí, però és que t'enganxa.
2: Sí.
0: Perquè és simpàtica, no et busca problemes, et dona solucions, no hi ha res negatiu.
3: Et dona la raó.
0: Exacte.
3: Sempre et dona la raó.
0: Sempre et dona la raó.
3: I si li dius alguna cosa, et demana perdó.
0: Sí.
3: Increïble.
0: Però quin perill.
3: És horrible, és horrible.
2: És que s'afecta malament, també.
3: Sí,
2: però... preguntes així...
0: Però a mi m'han comentat que t'has de portar bé amb la intel·ligència artificial.
2: Si no et renya?
0: No, per si les mosques, pel que pugui passar en un futur, quan ens fulminin a tots, amb aquest llenguatge, en aquest metavers que estan creant, millor portar-s'hi bé. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Fins ara. Vinga, va, 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui, pels que esteu treballant, heu de saber que el món seria un lloc millor si s'apliquessin més mesures contra la pobresa energètica. Andreu Merino.
4: És el que reclamen l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres. Els dos col·lectius han presentat un informe que avala la instal·lació de comptadors socials. Es tracta d'una mesura que ja va estar en vigor a Catalunya, però que no va arribar a desplegar-se mai del tot per manca d'entesa entre les administracions i les companyies elèctriques, a causa de dubtes, deien, sobre la seva seguretat jurídica. Ara aquest informe pretén respondre precisament a aquells dubtes jurídics i forçar l'aplicació d'una mesura que, de ben segur, garantiria que menys gent hagi de passar fred a casa seva aquest hivern.
0: Amb només 3 minuts arribem a un quart de 6. 3 bones notícies per començar el dia. Una campanya exigeix al Ministeri de Sanitat que prengui mesures urgents per frenar el desabastiment de la medicació de les dones menopàusiques.
5: Ho impulsà una dona de 49 anys, a qui la seva ginecòloga va recomanar fa un mig any una teràpia hormonal per la menopausa. El problema, a més de tenir-la, doncs és que per trobar la medicació està farta d'haver de fer una mena de gincama cada vegada que en necessite. D'entrada, per exemple, necessitava un spray, com que no el trobava, doncs li van proposar un substitut, uns pegats, i ara doncs es veu que tampoc els està trobant. Més de 20.000 persones ja s'han apuntat en aquesta campanya de recollida de firmes a través de change.org.
0: Un altre tema té, també per posar damunt de la taula, que portem arrossegant des de fa molt temps, almenys que hi hagin algunes mesures per ajudar a les dones amb la menopausa, que em sembla de traca i mocador. A partir d'avui, Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà. Ot Serra.
6: Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda, coincidint amb la Milà Fashion Week. S'hi poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí Moda, entre vestits, joies... Són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, del Museu de Florida i del Reina Sofia. Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
7: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons, com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
6: S'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel i Paco Rabanne. Es pot visitar fins al 31 de gener.
0: Els matiners. M'encantaria viure a Port Lligat a la casa de Dalí.
3: I tant.
0: Et juro que em retiro ja.
3: Venim.
0: El jardinet que té a dalt de tot amb vistes és que és espectacular. És que és preciós, de veritat. I avui, que és la Mercè a Barcelona, els pastissers han creat unes postres dedicades a aquesta festivitat.
5: Sí, el pastís de la Mercè es fa a base d'ametlles, figues i mel. I a banda de la recepta clàssica, alguns pastissers han començat a reinventar aquest pastís, però això sí, amb les figues i les ametlles com a grans protagonistes. A la pastisseria Barcelona del carrer Aragó han ideat una proposta creativa. És el pastís anomenat la flor de la Mercè i es tracta d'una mousse esponjosa de figues i mel amb compota de figues i gerds, pa de pessic tendre d'ametlla i més figues i més gerds i més ametlla.
0: I què queda, cara de figa, de gerds i d'ametlles?
5: Ha de ser bona,
0: La fotografia fa molt bona cara, això.
5: Doncs sí, han explicat la recepta a BTV.
8: Doncs començarem posant la farina fluixa aquí al centre i la barrejarem amb la mantega. La mantega, hem d'utilitzar una mantega que la tallem petita i que estigui freda. Començarem barrejant aquests dos productes. Després d'això, integrarem els altres ingredients, com seria la...
5: El pastís es podrà degustar tant a la pastisseria per 49 euros com al restaurant Enric Granados, on el tindran a la carta de postres aquests dies.
0: M'encanta molt el so aquest de fons, eh? Però escoltem-lo un moment.
8: Continuaríem barrejant i cap mica...
3: És com misteriós, no? Com si... un crim.
0: Vinga, va, que passa un minut d'un quart de 6 del matí.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia com avui, un 24 de setembre de l'any 1988, van detenir James Brown.
1: El músic va entrar en un edifici de la seva propietat mentre se celebrava un seminari a Augusta, l'estat de Geòrgia. Brown va entrar movent i alçant un arma, i el motiu que hi ha darrere d'això, doncs, demanar explicacions sobre qui havia fet servir el seu bany personal. Es va enfrontar a un gran nombre de càrrecs i per aquests fets, doncs, al desembre d'aquell mateix any va ser condemnat a 6 anys de presó, dels quals, doncs, en va complir poc més de 2 anys abans d'obtenir la llibertat condicional el 1991. Recordem que Brown ja havia estat arrestat per tinença d'armes i drogues.

0: Els més matiners.
1: Un quart de 6 del matí, 3 minuts. Bon dia a tots i a totes els que ja aneu connectant amb la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Us ho recordo una vegada més, també en emissió conjunta a Pericat. I els que ens seguiu cada dia, ja sabeu que som molt fans de repassar el contingut en català que trobem a TikTok i Instagram. I avui amb què ens trobem?
2: Doncs avui ens hem fixat en el compte de TikTok Artesans de l'Abel, que explica curiositats de productes 100% catalans, com ara els llardons.
3: Sabeu el que són els llardons? Hola, artesanets, us explicarem què són els llardons i quina diferència hi ha entre tots els tipus. Per exemple, a Catalunya tenim dos tipus de llardons. El llardó tradicional, que en diem també greixons, que és sagí de porc, cuit, fregit, fins a arribar a tenir un punt torradet, que faci cric-cric. Tenim un segon tipus de llardó, que és el llardó de la mocada. També en diem llardó de l'entreví, típic de la comarca de la Garrotxa. És un llardó, el contrari d'aquest. És la part del budell i és un llardó tou. Ara us expliquem com es mengen els llardons. A Catalunya, el llardó premsat o greixons pot menjar de moltes maneres, però bàsicament es posa a la coca de Sant Joan, típica de Catalunya. Segon, llardó a la mocada. Això és un llardó molt més buscat. És un llardó que cada setmana té més risc que l'altre i es menja tranquil·lament. S'agafa el llardó, es talla trossets i llavors te'l poses al gust teu. Pots ficar-hi pebre negre, pots ficar-hi sal i cap a dins.
1: Doncs mira, uns llardonets ara me'ls fotia, eh? També t'ho dic aquí a la taula, amb una miqueta de sal. Oh. I avall que fa baixada.
2: Ja tindríem el dia fet, eh? Tan bons.
1: Alguns usuaris senten una autèntica passió per la nostra llengua i la nostra cultura.
2: Com per exemple el compte d'Instagram Soc l'Àlex Boquen, un andalús enamorat de tradicions tan boniques com la de Sant Jordi.
4: Imagina haver d'explicar a algú que no sap català que estimar és molt més que amar, que és una paraula que porta dins una manera de veure i entendre la vida. Imagina explicar-li que en Sant Jordi llibres, roses, carrers, plens de gent, cultura, amor i traïció. Una festa que, per mi, és la millor del món. I després, explicar-li que aquesta cultura és increïble, rica i diversa, que té història, llengua, literatura, música, tradició, gastronomia i una identitat que ha sabut mantenir-se viva durant segles. Perquè la cultura catalana no és només una llengua, és una manera d'estimar. I pot ser per això que m'encanta tant i estimo tant aquesta cultura.
1: Una meravella.
2: Que mono, molt bé.
1: Farà
2: plorar.
1: No ploreu, que és dijous, que el de fer està content, que només ens queda un dia per acabar la setmana i per tirar el despertador per la finestra. I acabem amb el compte de TikTok d'en Marc Soler.
2: Sí, un català molt català que analitza la nostra manera de fer i en aquesta ocasió els memes més destacats de la nostra catalana terra.
5: Top 5 memes Catalunya. En el número 5, què tal família, ni l'Àngel Llàzar em supera, de Joel Joan.
6: Què tal família, com en veieu? Superguai, ni l'Àngel Llàzar em supera.
5: Número 4. Josep Lluís Núñez dient demano, per favor, ara i perdó moltíssimes vegades sense que ningú li faci cas.
7: Per favor, demano, per favor.
5: En el número 2. Què t'ha passat? Que has caigut?
8: Segueix insultant, va, segueix, que això ho penjaré al Facebook. Segueix insultant, va. Què t'ha passat? Que has caigut?
5: Número 1, indiscutiblement, t'explico, hasta aquí moscatell, hasta aquí conyac, hasta aquí anís, un pòlsim d'eme i festa, noi.
9: T'explico, hasta aquí de anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac. I en tots és un pòlsim d'eme i festa, noi.
10: Eme.
11: Això no és legal.
9: Sí que lo és. Tio, en la farmàcia sí, pa cavallo.
5: Per mi, aquest meme ho té tot, barreja de català-castellà, la pròpia barreja de Berga, i com a raonament acabar dient en la farmàcia pa cavallos, em sembla increïble.
1: Ai, Déu meu.
2: Boníssim.
1: Sí, clar.
2: He de dir que aquest no l'havia sentit mai,
1: sí,
2: eh?
1: Boníssim.
2: Ostres, festa, noi. M'agrada molt.
1: És que de veritat.
2: Ara vull veure el vídeo.
1: Jo m'imaginava aquest noi. Què vaig fer ahir? Ah, espera, que em van gravar, que em van preguntar alguna cosa, no? Anava guapo.
2: Anava
1: finet. Boníssim. 8 minuts, 6:15 del matí, moment d'obrir la revista del Cor dels Matiners i ho fem explicant-vos que el príncep d'Anglaterra prepara un documental sobre la seva mare, Diana, pel 30è aniversari de la seva mort.
2: En les últimes hores hem sabut que està estudiant diversos projectes per homenatjar-la. Això seria de cara a l'any vinent, però ja està començant a agafar forma i, segons la revista People, ja ha contactat diversos familiars i amics de la seva mare. El fill petit de Lady Di ha explicat diverses vegades com la troba a faltar dia sí, dia també.
12: Sí, esclar que sí. Sé que estaria orgullosa de mi, però és una gran llàstima que no hi sigui. Cada dia penso en ella, depenent del que estigui fent. Em pregunto com seria si ella hi fos, què diria. o com faria riure a tothom. Em venen al cap tota mena de pensaments i emocions.
2: Tot plegat coincideix amb la publicació aquests dies del nou llibre de Charles Spencer sobre la seva germana Diana.
1: I el món de la moda està de dol des de que dilluns va morir Presley Gerber, el fill de Cindy Crawford, als 27 anys per sobredosi. La xarxa s'han omplert de reaccions amb els seus amics.
2: Sí, una de les reaccions més sonades ha estat la de l'exparella de Gerber, Charlotte D'Alessio. En un post a Instagram ha escrit que van compartir un amor pur i que mereixia més temps i més vida i que està molt enfadada. Paris Hilton, també bona amiga seva, li ha dedicat unes paraules. Sempre guardaré els records que hem compartit. Entre molts altres també s'ha pronunciat Brooklyn Beckham, fill de Victoria i David Beckham. Ha assegurat que era una persona molt afectuosa a qui tothom trobarà a faltar. I a les xarxes la gent aquests dies també està recordant un dels últims posts que va fer el mateix a Presley Gerber, en què explicava que tenia problemes de salut mental i deia això: m'he d'allunyar de les xarxes, però tornaré aviat més fort que mai.
1: I també toca repassar quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que és l'encarregat de redactar la sentència sobre l'amnistia. Ell, però, no és partidari de corregir el Tribunal Suprem.
10: Un òrgan com el Tribunal Constitucional, de composició diversa, però que, al cap i a la fi, la elecció dels magistrats és estrictament política, ha de ser molt prudent i molt restrictiu a l'hora de corregir el que fa, el que diu o el que decideix un tribunal independent.
7: A la tarda, amb la seva manera de fer sempre indesxifrable, l'Albert Pla va parlar de la seva nova col·laboració amb Los Javis a la pel·lícula La bola negra.
11: La veritat, jo no
2: sé. Però te la sents teva, la pel·lícula?
11: Sí, clar, jo sí. Bueno, amb els Javis... vull dir que tot bé.
7: Sí.
2: És que clar, compten amb tu per cada cosa que fan.
11: Sí, són com la mascota.
2: Home, no, la Messias.
11: Soc la mascoteta dels Javis.
2: Era...
13: Et donen papers molt curiosos. Ara aquí fas de coronel feixista. Costa molt posar-se la pell d'un coronel feixista?
11: Què va, no.
13: Portes un feixista dintre teu?
11: Sí, tots portem un feixista. No, i de veritat que amb ells és tot molt senzill, molt fàcil, saben bé el que volen i ho saben comunicar molt bé, amb molt carinyo, i és tot senzill.
7: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE va relatar així com Delcy Rodríguez va anar a parlar amb Pedro Sánchez a l'Assemblea de l'ONU a Nova York.
14: Se cruzó el hemiciclo de l'Assemblea de Naciones Unidas, caminando decidida pero denotando ansiedad ante el reencuentro. Delcy busca entre la multitud de mandatarios internacionales que viene y va, y en ese momento le ve sentado Gallardo mientras habla con el móvil haciéndose el distraído. Y ella se acerca, le da un suave toque en el hombro sutil para que Pedro no se asuste y... Soy yo, Pedro, Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí, que soy la chica de Barajas.
1: Matiners. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
15: Bon dia, matiners. Felicitats, Mercès. Avui la lluna passa pel signe de peixos i ens convida a baixar una mica el volum de fora per escoltar més el de dins. Una cançó que t'emociona, 5 minuts de silenci, un passeig sense mirar el mòbil. A vegades no necessitem fer més coses, sinó donar-nos un petit espai per sentir. Així que avui regala't uns minuts per desconnectar de tot. I reconnecta amb tu. Bon dijous!
1: I a qui li diem anys per molts anys, Lara?
2: Avui felicitem a Pedro Almodóvar.
16: Pedro!
2: Sí, Penélope, el teu gran amic Pedro! Fa anys, concretament en fa 77. També fa anys el polifacètic artista català Jaume Sisa, suma un any més i arriba al 78.
16: No m'ho puc creure!
2: Encara en tenim més, la soprano Ainhoa Arteta celebra que avui en fa 62 i acabem felicitant l'excopaire David Fernández, que avui en celebra 52.
1: Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
17: Bon dia, matiners.
18: Helena Gadel, cantant i actriu. La podeu veure cada tarda al Com si fos ahir de TV3.
17: La cançó que triu és Calor, calor, de la Trova Kung Fu. Ja sé que esteu llevats, així que espero que aquesta cançó us ajudi a despertar-vos, a animar-vos i que tingueu un molt bon dia.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 24 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, moment de repassar els titulars d'aquest matí. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen.
1: És la dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des d'en feia 70. El president espanyol l'ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Ay, es que... Fin. Ahir milers de persones precisament van sortir als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
1: A Madrid unes 10.000 persones es van concentrar en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana, i el sindicat de llogateres amenaça amb convocar una vaga general per l'habitatge.
0: Més enllà de l'habitatge, Pedro Sánchez també ha parlat de Ceuta.
1: Sí, s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
2: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Encara a la seu de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció.
1: L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. I també a les Nacions Unides, Vladimir Zelensky ha culpat Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de batalla.
0: José Luis Rodríguez Zapatero ha aclarit que les joies milionàries que guardava el seu despatx són un regal del rei d'Aràbia Saudita de l'any 2007.
1: Sí, ara demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar-ho. La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. L'expresident espanyol guardava les joies al seu despatx, que no va declarar ni tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat, tal com l'obligava el codi de bones pràctiques que el seu mateix govern va aprovar.
0: El fenomen del superniño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema.
1: Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notarien especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències incertes que explica Toni Barrera, tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, en què introdueix escena elements del clown. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Sí, que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, ella era barriera, de barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo, com quasi com intentant-lo convèncer. Dic, vols dir? Voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic. Bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
0: Ai, Oriol Pla, moltes felicitats. Que guapo que és l'Oriol Pla, per favor. Me'l vaig creuar, dic, se n'ha adonat que he acabat en xoc de veure-la en directe. En Alfonso, moltíssimes gràcies per tot. Ja no et veiem més, que canvies d'horari.
1: Canvio d'horari.
0: A partir d'ara comença, diguem, una mica més la bona vida.
1: Sí, una mica més això de dormir de nit i estar despert de dia.
0: Passa'ns a veure de tant en tant.
1: Ho faré.
0: No t'oblidis dels pobres que som aquí de bon matí. Gràcies per tot, Anna.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Tornem a concentrar-nos. És moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'habitatge a tot arreu.
5: Sí, són els dos grans temes de portada. Canalies, Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País. En aquest cas, en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero.
6: Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del país, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Qui ho resumeix molt bé tot plegat és La Vanguardia. Acompanya la foto gran dient que el cas de la Mari Carmen commou el país.
5: Altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdami. Els veiem a tots dos a l'ara i amb les paraules textuals els poderosos ens tenen por. I la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
6: I acabem amb successos. La terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat. Ho diu el periòdico. Per la seva banda, La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva mort.
7: Avui diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada i Madrid per un fons d'inversió.
6: L'editorial del País diu que la Mari Carmen és el símbol d'un dret trencat perquè posa cara i nom al drama de l'habitatge.
5: I denuncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana.
6: L'editorial del Mundo es titula Mari Carmen, drama humà i utilització política.
5: Critica que ara els 8 anys que porta el poder Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge.
6: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que una societat avançada com la nostra no hauria de permetre que una dona de 87 anys i amb mobilitat reduïda sigui expulsada de la seva casa on vivia fa 70 anys.
5: Recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no es posen d'acord.
6: En relació també amb el tema de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans.
5: I diu que és molt necessari posar aquest control del sòl a l'agenda, com han fet Berlín i Nova York.
6: Mentrestant, la directora del periòdico, Gemma Martínez, posa de relleu que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, té projectes per millorar les polítiques de l'habitatge.
5: Però adverteix que la credibilitat dels projectes de l'alcalde dependrà de quina sigui la seva execució.
7: I a la premsa digital, què va a l'alça?
5: Doncs justament els mercats en pisos particulars i d'una altra manera els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, com vaixelles o llibres. En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i de municipis de l'àrea metropolitana.
7: Noves troballes a Can Batlló, Barcelona.
6: S'hi descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni tampoc els tempos.
7: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
5: Sí, el xef amb una estrella Michelin, Pep Moreno, ha anunciat a través de les seves xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Del Iranto, perquè se'n van a Andorra.
8: Es una noticia que nos llena de tristeza, pero seguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses, tanto de creatividad como de investigación sobre nuestros platos y nuestro concepto, no dejarán diferente a nadie.
5: No oferien només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
7: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat, literalment, Festival de Cine de Merda de Sueca.
6: Sí,
7: al
6: sí,
7: País Valencià, eh?
6: Sí, sí, mostraran 80 obres, no sé si de merda.
7: Bé, pel 80 obres, del festival.
6: En tot cas, el tema no és que siguin dolentes, sinó que tenen baix pressupost i són de sèrie B. Gore i també Underground. Serà la 13a edició d'aquest festival que s'allarga fins diumenge amb directors internacionals i un bingo per interactuar amb les pel·lícules. I pesa més la creativitat que no pas la tècnica, en aquest cas. I clar, hi ha de tot, ho llegim a La Vanguardia.
7: I aquí als matiners no tenim propostes culturals de merda, ja us avisem que no, totes són bones, esplèndides, estupendes, perquè gaudiu de la cultura i, el més important, perquè la consumiu. Marta, amb què comencem?
9: Doncs avui amb la Mercè.

0: molta gent té festa, nosaltres, evidentment, no, per això estem aquí.
1: No anem gravats, eh?
0: No anem gravats, estem en directe, més que mai.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6.
0: Exacte. Però avui comença la Mercè i, per tant, també hi ha molts actes que són molt atractius. Dissabte hi haurà el gran i últim concert d'aquests que sentim, de Love of Lesbian. Abans, avui, hi haurà el pregó al Saló de Sena a càrrec de Toni Meritxell Falgueras, del celler de Gelida, al barri de Sants. Per cert, que parlarem amb ells avui al matí de Catalunya Ràdio. I a la nit, per exemple, un parell d'espectacles potents. Un serà el Fil Vermell de Barcelona a Xangai, liderat per la companyia Flocktron Art Studio i format per 750 drons que es podran veure al cel. I l'espectacle també Emergency Exit de la Fura dels Baus.
1: Vinga, enxaneta, anem a escalar
0: el... I evidentment, avui, 24 de setembre, també es diuen que totes les colles locals de Barcelona doncs actuïn la plaça de Sant Jaume, i per tant, si voleu anar a veure castells, endavant, Barcelona banda. Us hem de dir que a Terrassa comença el festival TNT, que és el festival Terrassa Noves Tendències, d'art vives i nous formats. Amb això hi haurà 18 espectacles, 6 dels quals doncs seran de carrer i a més seran gratuïts, per tant també una bona proposta per anar-hi. I acabem, Canalies, amb una novetat musical. Vinga. Perquè Venus treu cançó. És un single en col·laboració amb Ed, que és un artista de Milà, es diu It's So Hard To Be So Funny, i el presentarà dins una gira el proper 8 d'octubre a la Nau, que després passarà doncs per 3 ciutats italianes més i que acabarà al Cabro Rock el 31 d'octubre.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de la Dada Maria. Oh, sorpresa! Avui no hi ha Lara García.
1: Ah, però això ja està acordat,
0: espera,
1: no?
0: Espera, que ara tornem una altra vegada a una setmana enrere. Jo que pensava que això ja ho teníem superat.
1: Lara!
0: A veure, ara ve quan puja ràpid les escales de Catalunya Ràdio.
1: Puja volant.
0: Puja volant.
1: Segur.
0: L'esperarem, sí. Anem bé de temps, anem bé de temps.
1: Lara,
0: tu, carinyo, tranquil·la, no et preocupis. Estem en directe, però nosaltres podem parlar de com hem dormit.
2: Us vaig posar música.
0: Veus, mira que bé.
2: Que n'he preparat una.
1: A més, ve caminant, la tia.
0: Sí, ve caminant. O sigui, no té cap tipus de... Eh? Què dius, carinyo? A veure, vine. Que si no t'apropes al micro... Hola. Què tal?
1: Molt bé.
0: Què tal el cafetonet aquest tranquil·let d'aquests últims 10 minuts? Bé, estem fent un programa de ràdio en directe. Un programa que es diu Els Matiners.
1: No em sona.
0: No et sona? A veure, em volies posar musiqueta, Maria?
1: Sí, som-hi.
0: A veure.
3: És la mà que mai s'amaga, és
2: sembrar. Avui parlem de la Mercè.
0: No m'ho diguis.
2: Aquesta és la cançó, sí, no podia ser d'altra manera. És la cançó que Jaume Humet va crear l'any passat, interpretada amb la banda municipal de Barcelona, a motiu de les festes de la Mercè. Doncs bé, ja sabeu que, ho hem explicat abastament, la Mercè doncs és una festa que ho peta molt. Hi ha 109 concerts repartits en una vintena d'escenaris, a més de capgrossos, sardanes, bèsties, correfoc, tot plegat per això. Avui us pregunto...
0: Ai. A veure.
2: Quin any es van celebrar per primera vegada a Barcelona les festes de la Mercè?
1: On és l'Àngel Llàcer?
0: No hi és avui.
1: No hi és avui. Sempre està bé que comenci
0: ell. Sí, però ell, a més, clar, és de Barcelona.
1: Sí. I afine molt.
0: El primer cop. Això fa temps ja.
1: Fa temps.
0: Molt temps,
1: ha plogut.
0: Principis del... No sé, jo diria 1900.
1: És que deu fer molt.
0: Jo dic 1900.
2: 1900, que n'alies?
0: No ho sé. Lara, carinyo, tranquil·la.
1: 1800...
2: Ah, tira enrere, ara.
1: 80.
0: No.
2: 1880.
1: No, sí,
0: no.
1: Va. A 1900 m'ha agradat, però
0: no,
1: un moment, crec que... 1920.
2: És que, Marta,
0: m'estàs copiant.
1: No, perquè estic pensant amb el meu avi, penso...
0: Van a Cuba?
1: Ho devia... Ho devia viure, no ho sé.
0: M'està copiant, però la compartirem.
1: 1920.
0: Marta Viana, 1920, Lara García, 1880. Jo mateix, 1900. I els oients que ens esteu escoltant, què creieu? A quin any es van celebrar per primera vegada les festes de Mercè? Ai, Déu meu, quins nervis. Desvela'ns-ho, estimada Maria, perquè avui la Dada Maria se l'emporta...
1: La Lara García!
0: Sóc pitjor que la Melero. No m'ho puc creure. A veure, 1880, quin any?
2: 1871. Oh,
0: molt bé, quina...
1: Que fort!
0: Va, avui ho has dit perquè...
1: No, saps què m'ha orientat? El que has explicat justament tu mateix abans de la Mercè, de les agostes, tot plegat.
2: De fet, ho he pensat, clar,
0: que l'Elias... Quan van designar la Mare de Déu de la Mercè...
1: La van beatificar i tot plegat.
2: Perquè té una relació. És a dir, no va ser fins al 1868, com tu deies al principi del programa, que el papa... doncs ratifica aquest nomenament de patrona de la ciutat a la Mercè, i és 3 anys més tard, 1871, que ja se celebren les primeres festes. Va ser Francesc de Paula Rius i Taulet qui, quan era regidor, abans de ser alcalde, va impulsar aquesta festa. Després, la Mercè prenia volada el 1902, quan, sota l'impuls de Francesc Cambó, es va celebrar la festa major, que es va convertir en el model de les festes majors, com les coneixem avui en dia a Catalunya.
0: Amb la Dada Maria no només intentem passar una bona estona, sinó que aprenem coses, que és el més important. No és un...
2: I ens ho passem bé, eh?
0: I ens ho passem bé. No és un comentari meu, això és obra de Maiol Roger. Maria, moltes mercès.
2: Moltes mercès. Fins la mira.
0: Passa un minut de 3 quarts de 6 del matí i avui, com cada dia els matiners, us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra fantàstica que podreu veure a la Villarroel de Barcelona i que es diu La primera llei de Newton. Teniu ganes d'anar al teatre? Molt senzill, marqueu el telèfon de Catalunya Ràdio, 93207474, 93207474. Comencem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores del matí ja esteu preparats per parlar amb tots nosaltres. 93207474. Paiol Roger, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
0: Tot preparat perquè d'aquí 14 minuts, mira, 14, no, 13 minuts, engegui el matí de Catalunya Ràdio.
4: Ah, exactament, que engegarà amb el Francesc Soler a les 6, però a les 7 ja s'hi posa el Ricard Urte.
0: Molt bé.
4: No t'espantis quan et saludi.
0: Perfecte.
4: El Francesc. Mira, avui parlarem de les joies de Zapatero, perquè ahir es van saber més detalls, i parlarem una mica des del punt de vista de l'ètica, perquè hi ha una cosa, si vols, avui pot ser gràcia, però realment et parla de la decadència de la política, que és que va ser el propi Clar. Zapatero qui va aprovar un codi de bones pràctiques dient, escolta'm, això de rebre regals no.
0: És a dir,
4: doncs,
0: que Zapatero va dir que això havia de passar patrimoni de l'Estat,
4: exactament.
0: Eh?
4: Exactament, i quan ell es va rebre, com a expresident, va passar el seu patrimoni personal, que és ben diferent del de l'Estat.
0: Hi ha una cosa que diu que s'han revaloritzat, eh? Que abans no costaven tants diners, que a mi també m'ha fet molta gràcia aquest
4: això
0: tema.
4: Passa, això sempre passa, aquesta polsareta que tens a casa guardada i dius, ara val 2 milions d'euros.
0: Clar, noi, però
4: en
0: fi, clar.
4: Bé. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés a l'agora del matí. També tractarem el tema dels joves i la política, perquè es va parlar molt arran de la diada si hi havia més joves o no implicats en la política. Doncs bé, ara tenim dades noves que ens demostren que no és que n'hi hagi més, però que sí que estan implicats de manera diferent. Us ho explicarem a partir de les 6. I després, atenció, novetats amb la terapeuta de Jonathan Andic, perquè ha parlat de la seva defensa i parlarà aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb els pregoners de la Mercè, i avui farem la taverna des del restaurant Cinco Hermanos, que és un restaurant fantàstic, amb una història molt bonica, i allà tancarem el programa amb el Ricard Ostell.
0: Tot això a partir de les 6 del matí, de 6 a 7 amb Francesc Soler, i a partir de les 7 s'hi posarà Ricard Ostell. Que vagi molt bé el dijous,
4: Fins
0: Mariol.

0: les 4.
1: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
2: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
3: Uau!
4: Home, tant de bo!
3: Tenim que... Per què em mires amb aquesta mirada de...
2: És la cara francès de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
5: Garriga, el que sí que t'haig de dir que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
3: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
6: Acabarem com el perfum aquí tots.
1: Un programa per trobar la teva mitja taronja.
7: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
1: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
1: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
5: Ara mateix, sí, sí.
1: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya
1: Ràdio. Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
11: Va, recta final dels matiners d'aquest dijous festiu a Barcelona. Nosaltres en directe, amb només 10 minuts. Arribem ja a les 6 del matí. Moment de saludar l'home del temps que viu a les muntanyes, és a dir, Eloi Cordomí. Molt bon dia, Cordomí.
12: Bon dia, bona hora.
11: Què tal? Com estàs?
12: Bé, bé, bé, bé. Vosaltres?
11: Bé, fent programa com cada dia, tot i que Barcelona ciutat és festiu. Avui és un d'aquells dies que és una meravella poder aparcar, passejar-se per les rondes, no hi ha ningú. És a dir, que millor no podem estar avui. Tu què tal? Has dormit bé?
12: Sí, sí, he dormit bé, però un poquet, perquè...
11: Què ha passat? El nen,
12: no, tot bé. No, tot bé. El que passa que ahir em vaig recordar que havia rebut un missatge de l'associació de caçadors d'aquí de el president de l'associació de caçadors aquí del poble,
11: ai.
12: Que deia que avui vindrien a caçar a casa.
11: Què vols dir que vindrien a caçar a casa?
12: A casa, vull dir, al voltant de casa meva. Que
11: perquè tu ets terratenent, clar, que tens un munt d'extensió de terreny.
12: No, jo ja saps que ja et vaig dir un dia que he vist que un terreny comunal amb la qual cosa allà tothom hi ha de fer coses. No? Venen a buscar bolets, venen a caçar...
11: I què cacen? Què cacen?
12: Senglars.
11: Ah.
12: I llavors, clar, havia de tancar les cabres i me n'havia oblidat.
11: Oh!
12: I llavors, clar, les cabres normalment quan es posen a dormir se'n van a una roca que hi ha per allà al voltant.
11: Sí.
12: I clar, vaig haver-les d'anar a buscar, anar-les a tancar i aquestes coses i sempre costa una mica.
11: A quina hora hi vas anar?
12: Doncs me'n vaig a dormir a les 9, me'n vaig recordar en aquell moment i dic, ai, vinga. Aquella hora estava buscant cabres.
11: Corda't les xinuques i puja cap a la roca.
12: Tancar-les. Sí, sí.
11: És que, de veritat.
12: Va ser divertit. Ho vaig aconseguir, estan totes tancades.
11: Sí? Perfecte. No hem tingut problemes, totes senceres.
12: Estan totes bé, els caçadors encara no han vingut, ara suposo que vindran i estan tancades, per tant, protegides.
11: Ho celebro.
12: Clar, el problema és que ara pot passar en qualsevol moment un porc senglar corrent aquí com un boig muntanya avall.
11: Sí, és que ets com un home d'atura, clar.
12: Home, mira, ara està escoltant l'anunci...
11: Tira, xau, ja et veig allà així.
12: Està escoltant l'anunci al podcast del Camí de Cabres.
11: Sí, mira, exacte.
12: Mira, podríem fer una parada aquí, que seria divertit.
11: Vinga, Eloi, quin temps ens espera per avui dijous, va.
12: Va, avui un altre dia de sol. Un dia de sol, un dia amb alguns núvols prims que arribaran a la tarda, un dia amb temperatures una mica més altes. Avui ja s'enfilaran els 32 i 34 graus a moltes comarques de l'interior, al voltant dels 30 graus a la costa. Demà continuen pujant una miqueta més i llavors el cap de setmana continuarà sent tranquil i assolellat. Potser diumenge a la tarda arriben més núvols i això serà un primer senyal de petits canvis que arriben la setmana que ve. No gran cosa, però sí que sembla que la setmana que ve es van normalitzant les temperatures, arriben més núvols, alguns ruixats... Vaja, que ens sumarem una mica a la tardor, espero.
11: Jo prefereixo que ens mantinguem així, també t'ho dic, eh?
12: Una mica, només una mica.
11: Bueno.
12: Farà bo encara i les temperatures encara estaran per sobre el normal, però sí hi haurà cosetes.
11: Molt bé, cabreta meva, que vagi molt bé aquest dijous.
12: Va, és que porto aquí 10 dies dinant el mateix, quasi.
11: Cuida't, Eloi.
12: Vinga, fins ara.
11: Adéu.
1: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
11: I que bonic és regalar teatre. Feu a les persones felices. La gent viu molt millor quan anem al teatre. Aneu-hi, i ho podeu fer a través de regalateatre.cat, i a més, de fet, des de regalateatre.cat avui també us convidem a vosaltres, perquè tenim un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Moment d'escoltar els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts i que ens esteu trucant al 93207474. Francesc, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Xavi.
11: Com estàs, Francesc?
0: Molt bé, treballant ja des de les 4 del matí.
11: Des d'on ens truques i de què treballes?
0: Mira, jo porto pa a domicili.
11: Sí.
0: Estic a Sils, a la comarca de la Selva.
11: Molt bé.
0: I vaig ser la primera persona que vaig parlar amb tu l'1 de setembre del 2025.
11: No m'ho diguis!
0: Que hi ha un aiguat impressionant. Jo ja t'està parlant amb tu.
11: Escolta'm, ja hem estat gairebé un any i un mes sense comunicar-nos, Francesc.
0: No, ho he intentat, però no he tingut tant d'èxit que ha sigut molt difícil parlar amb vosaltres.
11: Doncs escolta'm, celebro molt tornar-te a escoltar. Tens el número 1 i a veure si aconseguim aquestes entrades per anar al teatre, Francesc.
0: Moltes gràcies. Volia felicitar a la bona companyia que ens feu en els matiners, eh?
11: Així ho farem cada dia i aquest és el propòsit. T'envio una abraçada.
0: Perfecte, vinga.
11: Gràcies, Francesc. Adéu. I d'en Francesc amb Miquel. Miquel, bon dia. Miquel, bon dia. El tinc per aquí? A veure, Miquel, potser se'ns ha adormit. A veure, 93207474. La Roser?
4: Hola,
11: ah, la
4: bon
11: Roser,
4: dia.
11: Roser, bon dia.
4: Bon dia.
11: Què tal, Roser?
4: Bé, jo avui estic desperta i no treballo, tinc festa, però tinc l'horari ja ficat al cap i...
11: Ja vas amb l'horari.
4: I m'he despertat i dic, bueno, pues aprofito i truco.
11: Doncs clar que sí, des d'on ens truques, Roser?
4: Des de Barcelona.
11: Des de Barcelona, doncs escolta'm, a gaudir d'aquest dia de descans i tens el número 2.
4: Moltíssimes gràcies.
11: Que vagi molt bé, Roser, una abraçada.
4: Igualment,
11: adéu.
4: Bon dia.
11: Tinc en Miquel, tinc en Juanjo, qui tinc per aquí? En Juanjo, Juanjo, bon dia.
6: Hola, bon dia, matiners.
11: I tu des d'on ens truques, Juanjo?
6: Des de Lleida.
11: Des de Lleida, avui no tenim festa, els lleidatans.
6: No, avui no.
11: Preparat per treballar, entenc?
6: Sí, ara estic passejant el gos.
11: A quina hora ens hi posem, aviat?
6: Me fico a les 8.
11: A les 8, home, encara et queden dues
6: sí,
11: hores.
6: Passejant el gos.
11: Molt bé, doncs escolta'm, Juanjo, tens el número 3.
6: Gràcies.
11: Una abraçada. Fins ara. Gràcies. Cristina, també molt bon dia. Hola, Cristina. Cris.
13: S'ha dormit.
11: Hola, què tal?
13: S'ha dormit.
11: Qui s'ha dormit?
13: Ah, ja no em dic Cristina, sóc la Maria.
11: Ah, la Maria, perdoneu-me, que m'han dit Cristina.
13: Bon dematí.
11: Maria, a veure, un moment, espera, que m'estan parlant per aquí els cascos, m'estan enviant whatsapps i jo m'estic tornant boig. Maria...
13: No els hi facis cas, estigues per mi.
11: Escolta'm una cosa, Maria, que tinc una mica, que vaig una mica tard, tens el número 4 per aquest sorteig.
13: Vinga, va, som-hi.
11: T'envio una abraçada, Maria.
13: Que jo un altre tu, maco.
11: Que vagi molt bé.
13: Apa,
11: adéu. Fins ara, adéu. Arribem a les 6, d'aquí uns moments saludo en Francesc, abans la música de Bruce Springsteen.

0: De l'1 al 4, Francesc.
1: El 4.
0: El 4. Doncs mira, la Maria, altrament coneguda com Cristina.
1: Home.
0: Sí, se'n va cap a la Villarroel a veure aquesta obra de teatre fantàstica, que és la Llei de Newton.
1: Sí.
0: Tot preparat, Francesc?
1: Tot a punt, tot
0: doncs
1: a punt.
0: Doncs vinga, et passo el relleu i d'aquí uns moments comença el matí de Catalunya Ràdio. Ara ens escoltem, Francesc.
1: Fins ara, som-hi.
0: L'actualitat engega en Francesc Soler ara mateix. Nosaltres hi tornem demà puntuals com un...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
4: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
3: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, no, que això, està... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solat, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
2: Benvolguda, Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano al final. O sigui, ja venen les màquines, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Val. Sí, clar. Ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, però mira.
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure.

0: perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra, no?
1: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
0: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb la constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció, perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i hem de albergar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
2: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
1: O, sí, potser, ja ho veig.
2: Potser no sé ben bé, però escolta'm, jo dic expert perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez,
0: sí, sí.
2: És del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció.
0: Exacte.
2: És una empresa, no és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
1: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
0: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, uh-huh, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. Uh-huh. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de Sostre Cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
1: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
0: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
1: Doncs és una fórmula molt interessant.
0: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
2: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
0: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes doncs, visiten l'obra, veuen pues, quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar a la construcció. No? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies. No? I això també pues, fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
1: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
0: Persones que ja són propietàries d'un pis.
1: Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí. Completament, a la seva propietat.
0: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no? Gent a partir del 55-60 anys, no? Que és una generació que va tenir l'oportunitat, no? De poder accedir a un habitatge a propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar pues ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no? I llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
1: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Mm-hmm. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, mm-hmm. No?
0: Sí.
1: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit, això ho teniu contemplat?
0: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres amb un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no? Les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no? Edificis, no? Fent una petita obra menor, no? Per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí pues, que el seu fill es fa gran i marxa i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats. Mm.
2: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
0: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, El dia que passi en parlem.
2: Estarem
1: amatents. Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
2: Uh-huh. I escolta'm, sí. José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania. Quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
0: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, Tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim... o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar l'obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com lo que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? o de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
1: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
0: Contractem a gent perquè en una construcció tot, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
1: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
0: Moltes
2: gràcies. Fins aviat, salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura.
3: Dona veu.
4: El Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
5: Fa 5 anys que venim Paqui i jo.
6: Sí.
5: No, Paqui?
6: Sí.
5: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda, venim a ensaiar. I ara hi ha algunes despes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
4: Els tallets van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies, i en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
7: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana que ja no balla. I m'agrada ballar.
8: Jo m'hi apuntava, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues xalo.
9: Vaig veure com uns diarios a ma mare i a tota la família i agradava molt i a mi també.
10: Com jo era més petita, doncs vaig apuntar i des d'allà com s'ha tornat la meva segona família. Així que les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
11: Jo a Jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
4: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
5: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però clar, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, os t'enganxes. Per aquí mateix és de fora. Sí. Va vindre de fora?
6: Sí. Yo estoy con ella desde el 2011.
5: Sí.
6: El 2011 que estoy aquí viviendo.
5: Sí. Y ella, pues...
6: Sí, ella me apunté y seguí y mira, y aquí estoy.
5: Sí, sí, sí. Y nosotros voldríem que viguessin jovens perquè nosotros ja som una mica grans. Però, claro, els joves no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
4: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
5: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir, les...
6: Sí, aprenen ràpid, eh?
5: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nams Vells, que també és divertida per als crios i esta els agrada. També està la...
12: Puigonet.
5: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
13: De... Francès.
5: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
4: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
5: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes?
12: 17.
5: 16 o 17 balls de jota diferents.
6: Es diu que aprenen totes.
5: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè claro, no pots, perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant-li jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles no, tampoc no s'agobien i puguem disfrutar una miqueta.
4: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
12: Òbviament que van començar a fer els tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia molt més.
5: Sí.
12: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en els grans, i això potser se'ns va fer gros també allà, Però els avantatges se noten.
4: En definitiva, la del grup de jotes a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
12: Vale. Se fa.
13: Els nens
12: viatge. De la mà d'aquí, la parella d'aquí.
4: En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
3: Bona veu.
14: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
15: Sí.
14: Vinga, va.
15: Esteu escoltant Rambla 54.
14: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
15: Esteu escoltant Rambla 54.
16: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sant Vi.
17: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
18: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
17: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
18: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
17: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
18: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
17: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
18: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
19: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres,
13: bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaneres i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
17: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
18: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
13: Des de que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
17: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
18: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
13: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
17: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
18: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
13: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
17: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
18: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
17: Una altra per tu.
19: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
20: Ra, ra, ra.
19: Ra.
20: Vinga, va.
19: La Rosalia. Ra, ra. Rambla 54. Amb Anna Murga.

0: Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta. Aquest,
0: no, de, no, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube, jo sóc molt youtuber, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Mal Querer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels quatre concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrès que sap... Uns feligrès ho saben que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrès, mira, em va regalar una entrada. I bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Totes quina casualitat. Eh?
1: Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, fa, no sé si va dir 8 mesos, que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això, després, portar-ho doncs en els concerts i en la seva música, i jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí, sí, sí.
2: I bueno, com perquè... se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir a tot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure a Rosalía en directe?
1: Sí, va ser...
0: Sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he notat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? però així de música més així més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, i això, bueno, em va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, perquè, bueno, clar, quan es va al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, i llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs, bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs, era com 4 o 5 moviments, que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent. Era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc, bueno, cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que podríem dir en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, eh? Ens comprem cap a casa, mossèn Emili. Estic convençuda... ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, eh? De la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, eh? Però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, eh? Perquè tinc moltes preguntes...
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: Llavors, en quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és un altre cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo crec que faria com una cançó i anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, eh? El que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent sí. En aquell moment, no?
1: Això és veritat perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant persones, no? I vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que en bueno, el marc de tota aquesta... De totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era almenys el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, no sé, amb el coll, no?, que es veu que soc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja jo doncs ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i en surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no?, doncs això, no?, i per tant, Bueno, sí, no, no... Hi havia molta gent que portava rosari. És que hi havia molta, molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com, si, com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin monges.
1: Sí. No, això també va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no? Una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
1: Jo podria
0: dir una, no?
1: Sí, una o dos. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs, també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia, que li diu una cosa molt religiosa, també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? Llavors, diu, bueno, sí que... És una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella aquesta cançó cita el Corán, no? Perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment, sí.
1: Musicalment, perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó, i per interpretar-la, o sigui, a mi musicalment m'encanta, eh? Com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com és oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran perquè ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran de treure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona, que també que et complementin, que t'ajudin, I també en la posada en escena, en els vídeos, els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada, i perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se'm acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, El mal querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot ens dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, és un... Bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir... No és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'Església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'Església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, mira, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt de flamenquilla d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir. No? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
0: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
0: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
0: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista.
1: Això és Bach, no? El concert. Sí.
2: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, mira, l'any 2013, això, sí, sí. I home, no m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió com de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
2: doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres, adeu, Ramblers.
1: Adeu.
3: Ei, hola, Anna. M'està agradant molt com va quedant el programa i vull proposar-te un tema des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella, de La Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència entre terrissa i ceràmica i de si pot haver-hi relleu entre gent jove, si aquestes coses encara treuen. Crec que pot donar una entrevista molt interessant i curiosa. Què et sembla?
4: Continguts en xarxa.

0: Una curiositat veritablement intrigant és la paradoxa del viatge en el temps. Aquest concepte, que ha estat explorat a la ciència-ficció i a la física teòrica, planeja una sèrie de preguntes fascinants sobre la naturalesa del temps i la possibilitat de viatjar cap al passat o al futur. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, el temps és relatiu i pot ser afectat per la velocitat i la gravetat. Això significa que, en teoria, si algú pogués viatjar a velocitats properes a la velocitat de la llum o apropar-se a un objecte extremadament massiu, experimentaria el temps de manera diferent en relació amb algú que no ho fes. No obstant això, aquí és on entra en joc la paradoxa. Si algú viatgés al passat i realitzés canvis, què passaria amb el curs dels esdeveniments? Podria canviar el passat i, per tant, alterar el futur d'una manera que causi contradiccions o paradoxes? Un dels exemples més famosos és la paradoxa de l'avi, en què algú viatja al passat i evita que el seu avi conegui a la seva àvia, la qual cosa, al seu entorn, evitaria el seu propi naixement. La paradoxa del viatge en el temps planeja qüestions profundes sobre la causalitat i la naturalesa mateixa del temps. Tot i que la física teòrica ha explorat aquestes idees, encara no s'ha demostrat que el viatge en el temps sigui possible en la pràctica i la majoria dels científics consideren que és altament improbable. No obstant això, el concepte segueix sent un tema apassionant en la ciència i la cultura popular, inspirant nombroses obres de ficció i debats sobre els misteris de l'univers.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'alçament militar a la guarnició de Melilla el 17 de juliol de 1936, que l'endemà s'estendria arreu de l'Estat, feia esclatar la Guerra Civil, que no finalitzaria fins l'1 d'abril de 1939. Homes, dones i nens van viure, lluitar i patir durant 3 anys sota la incertesa d'una guerra que s'iniciava ara fa 90 anys. Són moltes les fonts que podem consultar per saber-ne més, però ja fa temps que s'han trencat molts silencis i hem pogut conèixer de primera mà què i com van viure alguns dels seus protagonistes aquest fet històric que quedarà per sempre en la nostra memòria. A Valls s'organitzen les jornades de Valls Història Viva, l'altra cara de la guerra, dones i guerra civil. Visites guiades teatralitzades on s'explica l'altra cara de la guerra, la de la població civil.
3: Ens situem a finals de juliol del 1936. Valls és una ciutat amb uns 11.000 habitants, pagesa, però amb molt potencial industrial i, per tant, obrer. Les bugaderes i les mestresses fa dies que no es troben a rentar. No han vingut per por del que senten dir els homes pendents de les notícies de la ràdio i que fan grupets a la plaça del Blat per saber notícies de l'Ajuntament que està en mans del comitè. Molts homes joves, el dissabte 18 de juliol, van anar a defensar Barcelona dels militars insurrectes. Les dones pateixen i tenen el marit, el pare, el fill o el germà. L'ambient està polititzat pels sindicats i tots els partits polítics estan en alerta.
2: Les dones estan al capdavant de la cura de la llar. Treballen a les fàbriques produint material de guerra i les trobem als hospitals.
3: La premsa ens informa de l'èxit de la convocatòria del curs per formar infermeres de guerra voluntàries, noies entre 17 a 36 anys, solteres o vídues sense fills, que un cop examinades comencen a exercir aquest dur voluntariat.
2: Un projecte gestionat des de la Regidoria d'Igualtat i Feminismes de l'Ajuntament de Valls, amb la col·laboració d'entitats i ciutadans, amb el treball de les historiadores vallenques Pilar Vives Corbella i Aida Sánchez Martínez, la dramatització de Míriam Culleré i la direcció artística de Bàrbara Flores, per posar sota el focus tot el que les dones van fer en aquesta guerra.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre, per a la xarxa.
4: Sabies que...
5: Un de cada quatre nens són sonàmbuls de tant en tant, tot i que no ho recordin. En els adults, la xifra, però, és molt més baixa, només un 1%. El sonambulisme és genètic, així que va per famílies. Durant la nit, el cervell alterna períodes de son amb i sense somnis. És precisament quan no estem somiant quan es presenta el sonambulisme. El primer d'aquest tipus de son s'anomena som amb moviment ràpid d'ulls, o son REM, ja que els ulls no paren de moure's contínuament sota les parpelles. Durant la fase REM, tots els músculs estan paralitzats, a excepció dels oculars i els respiratoris. El sonàmbul està en un estat d'absoluta confusió, mig despert, mig adormit, fruit d'una petita avaria tècnica al cervell. El sonambulisme, com dèiem,

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar.

0: Coneix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. En parlarem tot seguit amb la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, la Carol Aixut. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en Xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
1: Miento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
0: Dels esports, avui destaquem que el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un...

0: En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

4 de setembre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no ens podeu només escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 2:15, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista a l'Enric Rubio des de Radio

0: ser desnonada ahir a Madrid després de 70 anys vivint al mateix pis ha tornat a posar el focus en el problema de l'habitatge, una realitat que també es viu a Osona on els desnonaments continuen afectant a famílies en situació de vulnerabilitat. Ahir, però, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya va suspendre el desnonament d'una família que vivia als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, Andreu Jiménez, del 9FM.
1: Una quinzena de membres d'entitats com l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès es van concentrar ahir al matí per intentar aturar el desnonament al carrer Òmnium Cultural de Vic. Tot i que en un primer moment s'havia donat al matí la marxa a la família per buidar el pis, al migdia les entitats socials van estar informades que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya havia demanat la suspensió del procediment i que la comitiva judicial s'havia retirat. Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família amb tres menors fa pocs anys que viu a la ciutat, ho explica el treballador del Casal Claret, Arnau Pedrós.
2: És una família que fa uns anys que viu aquí, no fa molts, i està en un procés ara mateix doncs, d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple doncs, poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta. Una qüestió que situa aquestes persones en una situació molt precària i que després veiem de que en un primer llançament, no?, resulta molt difícil de que també des d'un punt de vista processal doncs es pugui, que hi hagin garanties perquè el procediment es pugui practicar com toca.
1: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat. Clara Cusó és membre de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
3: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa, que eren de protecció oficial.
1: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
0: I amb el mes de setembre en marxa ha començat un nou curs polític al darrer fins a les eleccions municipals. A Vic ahir al matí l'alcalde Albert Castells va aprofitar per repassar el projecte pendents que es desencallarien aviat, Andreu.
1: En l'apartat d'obres, Castells va avançar que començaran els treballs del carrer Sant Antoni Maria Claret i a la plaça Maria Àngels Anglada, com també ho farà la primera fase de millora del passeig. Pel que fa al carrer Major de la Guixa, la Diputació de Barcelona va confirmar que les actuacions començaran aquesta tardor. Sentim a l'alcalde.
4: La Diputació confirma aquesta tardor hem de començar les obres de transformació urbana de tot el carrer Major, que divideix el poble en dues meitats. Per tant, l'ha de transformar en un carrer urbà, plataforma única, molt més amable per millorar l'accessibilitat i tot el benestar dels veïns.
1: En seguretat, el Batlle va fer extensiva la preocupació de l'equip de govern davant el tràfic de drogues de la ciutat, demanant més contundència a la Generalitat per lluitar contra la que ha qualificat d'una de les grans xacres a la capital osonenca. En relació, hi ha furts i robatoris en força. Gràcies a la feina dels cossos de seguretat, han augmentat les detencions i els fets delictius han disminuït un 10% en el darrer any. I en habitatge, que és un dels altres grans eixos de treball del govern, s'està prestant especial atenció als intents d'ocupacions i a les situacions d'infrahabitatge. El repte demogràfic és un altre dels maldecaps del consistori. Segons l'alcalde, la ciutat ha arribat al límit de la seva capacitat. El 7 d'octubre, el Batlle reunirà amb el secretari de Governs Locals de la Generalitat, Xavier Amor, per abordar el tema.
4: En aquesta ciutat ja no hi cap ningú més que sigui 100% dependent de l'administració. Per tant, que arribi aquí amb l'aspiració que l'administració el sostingui, doncs no ens en sortirem.
1: El pla d'acció municipal, que es va engegar a l'inici del mandat, s'ha desplegat al 75%. Encara queda feina per fer, com engegar la segona edició del projecte El teu barri, la teva veu, on l'equip de govern escolta les necessitats de la població i també es crearà el nou mercat de grup productors i oficina d'atenció a l'empresa, com també la borsa de locals de lloguer assequible.
0: I durant el ple d'aquest dimarts a Manlleu, l'Ajuntament va fer un pas endavant en la voluntat de construir el nou CAP a la ciutat. Va cedir definitivament amb els vots de tots els grups el solar on s'haurà d'encabir el nou equipament de la Generalitat, Andreu.
1: El ple de Manlleu d'aquest dimarts al vespre va aprovar definitivament la cessió a la Generalitat del solar on s'ha de construir el futur CAP de la ciutat. És un pas més d'un projecte llargament reclamat i que ha anat avançant a poc a poc. El nou equipament es farà al parc del Torrent Magí, a tocar de l'actual CAP, que s'ha anat quedant petit i que l'any passat ja va guanyar espai amb sis consultes noves, una sala d'espera i un lavabo amb mòduls prefabricats. Josep Madrid, regidor d'Urbanisme.

0: urbanisme de l'Ajuntament de Manlleu.
1: Bé, jo crec que aquí ara comença un dels, una altra etapa dins el que és les expectatives del nou CAP per Manlleu. No tinc cap mena de dubte que tots els grups que tenim representació parlamentària, que puguem incidir doncs, en que Manlleu millori doncs, amb aquest equipament llargament sol·licitat, doncs, aquest és un pas més per intentar doncs, assolir aquesta inversió, que no tinc cap dubte serà abans de, dels 5 anys.
0: La cessió afecta una superfície de 2.043 metres quadrats, valorada en uns 453.000 euros. Entre les condicions que s'hi fixen hi ha el nou equipament, que s'haurà de construir en un màxim de 5 anys i que, un cop en funcionament, haurà de mantenir l'ús com a centre d'atenció primària durant almenys 30 anys. La cessió va tirar endavant per unanimitat i el debat es va centrar sobretot en la necessitat que l'Ajuntament faci pressió perquè Salut concentri calendari i el projecte no s'allargui més del compte.
2: Una vegada complerts els tràmits patrimonials, demanem al govern que faci la pressió política necessària, com bé deia el regidor, davant del Departament de Salut, per fixar un calendari d'obres i de posada en funcionament immediat.
3: És una de les prioritats que ens marcàvem en aquest mandat i, per tant, ja, evidentment, hi estem a favor i només desitjo que l'equip de govern actual faci la pressió que toqui perquè es construeixi tan aviat com sigui possible i, evidentment, nosaltres ens posem a disposició de tot allò que puguem ajudar.
0: Un altre dels moments destacats del ple va ser el comiat del regidor d'Esquerra Republicana, Eduard Robles, que deixa l'Ajuntament després de 7 anys i d'haver estat responsable d'Hisenda durant el mandat anterior.
4: I Ribas canviarà els filtres de la planta potabilitzadora perquè es pugui tornar a veure aigua de l'aixeta. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: L'accés del nivell d'arsènic detectat en l'aigua de la zona d'abastament del dipòsit de la carretera de Caralps i que va obligar l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume, a signar un banner fa una setmana demanant que una part de la població no begués aigua de l'aixeta ni la utilitzés per rentar-se les dents o cuinar, és a causa d'un problema dels filtres que retenen aquest element. El resultat de l'analítica, després dels controls rutinaris, va detectar que el nivell d'arsènic a l'aigua era de 13,3 micrograms per litre, quan el màxim permès són 10 micrograms. L'OMS va rebaixar el valor guia de l'arsènic a l'aigua potable de 50 a 10 micrograms per litre el 1993. Sentim a Sant Jaume explicant quin ha estat el problema.
6: Va ser quan es va haver de fer la planta potabilitzadora. Aquesta planta, la inversió ja va ser astronòmica i aporta uns filtres. Aquests filtres funcionen quan hi ha molta aigua. Bueno, quan hi ha aigua. Vale? Amb la sequera, com que hi havia molt poca aigua, els filtres no funcionaven. Però aquests filtres tenen una caducitat, arribat al seu límit. Però clar, són uns filtres que valen 75.000 euros. Què passa? Que aquests filtres, no, és a dir, havíem d'esperar que acabessin, perquè tu no els pots canviar abans, hi ha un dineral.
5: Es preveu que el termini previst per al lliurament dels materials necessaris per substituir les càrregues filtrants és d'unes 6-7 setmanes, uns 45 dies. Per garantir el subministrament d'aigua potable a la població durant aquest període, l'Ajuntament ha procedit també a la contractació i adjudicació al servei d'una cisterna d'aigua potable que estarà disponible a les 24 hores del dia des d'aquest dijous a l'aparcament del carrer Massana fins que se solucioni el problema. La restricció no afecta la població que s'abasta de la captació vella que prové del riu de Pardines, és a dir, el càmping Vall de Ribes, la piscina, el camp de futbol, el castell de Sant Pere i una desena de carrers de la zona. Segons l'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer, el classifica com a carcinogen per a humans. L'exposició a llarg termini a través de l'aigua de consum es relaciona amb un risc major de càncer de pell, pulmons, bufeta i ronyons, així com altres alteracions cutànies. El Ripollès, Ripoll i Can de Bànol han tingut problemes amb els nivells d'arsènic detectats a l'aigua diversos cops en els darrers anys, l'últim al febrer del 2024. Això va obligar a fer una reforma integral de l'estació d'aigua potable ubicada a la zona del castell de Can de Bànol per un import d'1,8 milions d'euros, que encara està en marxa i en principi hauria d'acabar aquest 2026.
4: I també al racó de la Fonteta, al bar del Centre Cívic de Sant Feliu de Codines, va patir un robatori la nit de dimarts. Laia de Déu, una codinenca.
7: Els lladres, que no haurien forçat cap entrada, s'haurien endut 100 euros de la màquina registradora, els diners que habitualment es deixen a la caixa per poder començar la jornada següent. Els responsables de l'establiment van arribar al matí de dimecres i es van trobar una de les finestres obertes. Així ho explicava Lluís Valdevira, del racó de la Fonteta.
8: Bueno, hem arribat aquest matí i ens hem trobat que tenia la finestra oberta i, bueno, hem entrat, hem mirat, en principi parecia que no havia passat res, però a l'obrir la caixa estava totalment buida. I la càmera que enfoca directament, una càmera que tinc que enfoca directament a la caixa, estava, bueno, l'havien trencat, ¿vale? I això és el que ha passat. Ara, com estava la finestra oberta? Pues no ho sabem, perquè no l'han trencat, o sigui...
7: Valdevira explica que l'establiment va tancar poc després de les 11 de la nit i que en aquell moment l'alarma encara no estava activada, ja que encara hi havia activitat dins del centre cívic. Els responsables del racó de la Fonteta ja han contactat amb la policia i està previst que avui mateix es formalitzi la denúncia.
4: Yeah. Ràdio Televisió de Cardedeu està d'enhorabona, ja que un dels seus videopodcasts de ficció, La Fonda del Gat, ha estat nominada als Premis Peta al Pot d'Òmnium Cultural. Aquest premis volen donar veu a programes innovadors i que trenquen esquemes, tot fent-ho en català. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
9: Així és, Ona, i és que els jocs de rol han guanyat popularitat aquesta última dècada i a les xarxes podem trobar una gran diversitat de canals que han volgut portar aquest joc de taula al format audiovisual. La Fonda, el Gat, ho fa en català i de manera bimensual publica un nou capítol de les seves aventures a les xarxes. Escoltem a Gerard Díaz, de La Fonda, el Gat.
10: Un joc de rol com Dungeons and Dragons és bàsicament una obra de ficció que creem tots mentre estem jugant. Hi ha una persona que és l'orquestradora de tot el que estem fent, que és la Dungeon Master. Hi ha una història, hi ha uns successos que ella ens presenta i llavors, en base al personatge que nosaltres som, reaccionem a aquestes situacions que ens presenta la Raquel. Anem construint mentre nosaltres anem jugant, la qual cosa sembla molt interessant perquè no sabem molt bé on acabarem.
9: El programa també intenta fer pinya amb d'altres canals i agrupacions similars de l'escena catalana. En aquest sentit, l'última col·laboració ha estat en 4 daus de 6. Roger Martínez n'és un dels membres i també Dungeon Master.
11: 4 daus de 6 és realment un grup d'amics que juga a rol, una mica com feu vosaltres. Fa com 7-8 anys vam decidir serialitzar-ho, posar-ho a YouTube. I tenim un món de fantasia que hem creat des de fa ja com 15, 16, 17 anys, crec que hi ha. I aquí és on juguen les nostres campanyes. Tenim canal de YouTube, que és on emetem les nostres campanyes, a part xarxes bàsiques, Instagram, TikTok, i cada dimecres a les 7 emetem capítol de les campanyes.
9: La Font del Gat ja compta amb 19 capítols i ve acompanyada d'il·lustracions fetes per Gerai Toledano, un dels membres de l'equip. Però no només això, i és que el programa té la intenció de seguir fent xarxa amb altres programes de parla catalana i de fer difusió d'aquest joc de taula nascut als 80 i que encara avui en dia va guanyant adeptes.
4: I l'Escola Comarcal de Música comença amb més de 330 alumnes i vol promoure la creació de grups musicals, Isaac.
5: Una mica més de 330 alumnes han començat el curs a l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, tot i que la matrícula continua viva i durant el pròxim mes encara s'esperen noves inscripcions. Cal recordar que l'Escola Comarcal de Música té seus a Ripoll, Sant Joan de les Abadeses, Camp de Bànol i Ribes de Freser. El centre dona classes als nens d'I4 i D5 dins de l'horari lectiu i la demanda sol ser d'infants d'aquesta edat fins als 15 i 16 anys i enguany, sobretot, s'ha incrementat la d'adults. El conseller comarcal d'Ensenyament i Formació, Xavier Capdevila, comenta que l'Escola Comarcal de Música vol promoure un ensenyament de qualitat i públic incidint en una formació integral dels alumnes. Pels nens d'I4 i I5 és gratuïta, però també hi ha una sèrie de descomptes. Sentim a Capdevila.
12: En aquest sentit, doncs, tenim una bonificació del 5% per a famílies que tinguin 2 inscrits, és del 10% per 3 inscrits o més, i també tenim un descompte del 50% tant en la matrícula com en la quota per a motius de renda.
5: El director de l'escola, Jordi Pau, revela que tenen un ampli ventall d'instruments per oferir, però els que més triomfen són la guitarra, el piano i la bateria. A més, les classes de cant també tenen molt d'èxit. Hi ha instruments secundaris com el violí, la flauta travessera, el saxofon, el clarinet, el contrabaix, el baix elèctric o l'acordió, que no tenen tanta demanda. Aquest any volen potenciar un parell d'activitats.
13: Estem potenciant els grups instrumentals, que ens costa perquè costa molt trobar un espai en què juntis 4 o 5 nanos i coincideixin, perquè sigui el dimecres a les 7 de la tarda tots allà, perquè tothom fa 100.000 coses. Però bueno, ho estem potenciant i sempre, cada any, aconseguim engegar un grup nou. Estem inscrits en una agrupació que es diu Zona 8, que són diverses escoles de la zona del Bages, Berguedà, Osona, i nosaltres hi col·laborem. Que es fan unes trobades monogràfiques d'instruments, per exemple, una guitarrada. S'ajunten 150 guitarristes de diverses escoles i fan un concert de diferents peces.
5: Cada any també fan el típic festival de Nadal i el de final de curs a cada seu, un cicle de concert a l'escola al carrer, i la idea també és que aquest any els nens d'I4 i I5 puguin fer alguna cantada en residències d'avis.
4: I aquest divendres se celebra a Caldes de Montbui la 10a edició de la Nit de l'Esport, una gala on es reconeixen els mèrits, trajectòries i la feina feta per esportistes, equips i entitats. Laia.
7: La principal novetat d'enguany és l'espai. La Nit de l'Esport es farà a la plaça de la Colla Castellera, a l'exterior de l'edifici del Carme, a partir de les 7 de la tarda d'aquest divendres 25. Com cada any, els guardons es divideixen en 3 grans grups. La primera categoria són els guardons que proposen directament les entitats esportives locals, on es reconeixen els mèrits aconseguits durant la temporada. La segona són els proposats per la Comissió de la Nit de l'Esport, integrada per tècnics i polítics de l'Ajuntament, on també es premia aquesta trajectòria, celebracions i reconeixements a equips locals, clubs i entitats esportives. I l'última categoria és el guardó especial. Meritxell Fabregat és la regidora d'Esports i ens especifica com funciona aquesta categoria.
14: El guardó, que és la Comissió de la Nit de l'Esport, que el formem membres de l'Ajuntament, del Consistori, polítics, tècnics, i veient les, també la trajectòria, els mèrits, l'evolució, doncs també proposem, no?, aquests guardons, que enguany són 13. Llavors n'hi ha, amb tots aquests 13 que aquest any s'han proposat per la Comissió de la Nit de l'Esport, es fa una votació popular. Llavors aquí, doncs, el mateix dia, el divendres, sabrem qui s'endú aquest guardó.
7: La Nit de l'Esport també farà un reconeixement especial a diverses entitats calderines que enguany estan d'aniversari, com la Penya Blaugrana, que arriba als 50 anys, el Club Natació Caldes, que en celebra 70, o l'Esport Ciclista Calderí, que compleix un segle. En total, la gala reconeixerà esportistes individuals, equips i entitats de disciplines molt diverses, des del bàsquet, el futbol sala o l'hoquei, fins l'atletisme, el ciclisme o els escacs. Però més enllà dels resultats concrets, la Nit de l'Esport vol posar en valor tota la feina que hi ha darrere de cada mèrit esportiu.
14: Guardonar l'esport és guardonar vida i jo crec que és molt important, perquè si fem conscients de la importància de l'esport en els municipis, doncs tenim un valor afegit. I si el teixit esportiu com tenim a Caldes és tan gran, no?, que la gent no pensi que fer esport és tan fàcil, que a vegades és difícil, i tenir un guardó no només és el mèrit d'haver tingut una medalla o el que sigui, o una copa, sinó és la trajectòria que es fa, no?, per aconseguir-ho.
7: Una Nit de l'Esport que enguany celebra la seva desena edició, reivindicant el teixit esportiu de la Vila Termal i que vol continuar posant en valor la feina que hi ha darrere de cada esportista, equip i club.
4: Peronella d'Aragó es va casar amb 14 anys i va ser reina d'Aragó, comtessa de Ribagorça i comtessa consort de Barcelona. Juntament amb qui va ser el seu marit, Ramon Berenguer IV, es van convertir el 1953 en els gegants de Cardedeu gràcies a la proposta de Tomàs Balvei. Aquesta és només una de les històries que es poden conèixer a la nova exposició sobre gegants de la tèxtil Rase de Cardedeu. Enric.
9: Així és, Ona, i és que la seva història, així com la d'altres gegants del Vallès Oriental, queda recollida a l'exposició Gegants del Vallès Oriental de Mariano Pagès, amb fotografies amb l'estil barroc de Rembrandt, amb un set d'il·luminació propi dels humans. Expliquen que qui va ser cadascun d'aquests gegants. Escoltem Anna Arroyo i Gemma Roqueta, de la Junta de la Colla Gegantera.
15: Tal. És un orgull poder estar aquí, també donar a conèixer una miqueta el que fem i tot el que movem, la quantitat de gent que movem pensant que és una colla molt maca i val la pena que la gent ho vegi.
16: Sí, poder ser com testimonis d'aquesta exposició, doncs també ens fa sentir molt d'agraïment que ens hagin convidat com a participar i a estar presents. I ens fa també molta il·lusió perquè, bueno, no és una cosa super mainstream el món dels gegants, no? però, bueno, és una tradició molt bonica i sentim com aquesta responsabilitat de preservar tant músiques com balls, com les figures, com tota una tradició de molts que hi van ser abans que nosaltres i de poder facilitar l'espai perquè moltes altres puguin continuar també ballant en un futur.
9: L'exposició sorgeix de la curiositat de l'autor amb els gegants del seu poble, Santa Maria de Palautordera. Volia fer un estudi fotogràfic dels gegants diferent del que s'havia fet fins ara. I aquesta exposició comença a Cardedeu coincidint amb que la colla del municipi és la més antiga dins del Vallès Oriental. Escoltem a Xavier Orozco, alcalde d'aquí, de la vila de Cardedeu.
17: És un reflexe de la cultura popular més autèntica, perquè els personatges, en algun cas són ideats, però la majoria reflexen personatges de Catalunya o dels mateixos pobles, no? I em sembla que tenir la possibilitat de conèixer la comarca, conèixer la comarca a través dels gegants, em semblava que era una excel·lentíssima idea. Li vaig dir, Mariano, des del Consell nosaltres t'apoyarem, et recolzarem, però volem, això sí, que la primera, l'estrena mundial d'aquesta exposició sigui Cardedeu, i així s'ha complert.
9: L'exposició es pot visitar fins al 2 d'octubre a la Tèxtil Raser, Fàbrica de Cultura, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 8 del vespre.
4: I Manlleu ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de la Festa del Porc i la Cervesa. Ja en són 33 i aquest any es consolida el format de 3 dies estrenat l'any passat, Andreu.
0: La Fira del Porc i la Cervesa arriba enguany a la 33a edició. La cita emblemàtica de Manlleu se celebrarà els dies 2, 3 i 4 d'octubre i mantindrà el format estrenat l'any passat, amb activitats repartides entre la plaça de Dalvila i la plaça Fra Bernadí. A Dalvila s'instal·laran 10 parades, una de les quals estarà dedicada a productes manlleuencs. L'espai també acollirà l'aula del gust i el mercat de productes i, com a novetat, en aquesta plaça també s'hi farà la tradicional punxada del barril. La programació inclou propostes ja consolidades, com tastos, tallers, música en directe i activitats familiars, però també hi haurà noves activitats, com un taller de còctels. Pel que fa a les cerveses, pel que fa als cervesers, el catàleg es renova pràcticament per complet.
18: El món de les fires de cervesa està vivint moments convulsos. N'hi ha moltes que han desaparegut en els últims anys i Porc i Cervesa, doncs, com a plaça consolidada, cada any tenim més demanda dels cervesers que hi volen ser i hem establert un sistema de rotacions per tal de poder tenir aquí els 12 projectes més interessants del panorama català.
0: La plaça Fra Bernadí concentrarà bona part de l'activitat de la fira. Hi haurà l'espai Porc amb la col·laboració dels paradistes del Mercat Municipal de Manlleu, tal com detalla l'alcalde del poble, Arnau Rovira.
19: És una festa de tots, que en gaudim tots, ens porta molta feina, rebiem molt quan ens toca, però realment la disfrutem, perquè el benefici és per tots. I ens agrada que el mercat és de Manlleu i fer poble, i veure la feina dels comerciants de Manlleu, que tots ens costa molt, i crec que és un orgull poder-hi ser un any més.
20: S'ha de posar, doncs, en valor aquest impacte, doncs, que té per tota la ciutat, tant per la ciutadania, les entitats, els comerços que hi participen, perquè doncs, realment és un dels esdeveniments, doncs, més esperats de tot l'any a la nostra ciutat. Té encara...
0: A la mateixa plaça Fra Bernadí es tornarà a situar una de les principals atraccions de la fira, els porcs rostits al caliu durant unes 14 hores.
4: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
21: Casa Terradellos us ofereix el temps.
4: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
22: Hola, molt bon dia. Arriba al final d'aquesta setmana. També, mica en mica, es va arribant al final d'aquest mes de setembre. Sembla mentida, però bé, es queden 3 mesos ja per acabar aquest 2026. I el que no arriba al final és aquest estiu, aquest estiu 2026. Sembla que no ho arribem a acabar. Continuem amb aquesta espiral, amb aquesta situació d'anticicló, de temps molt estable i de temperatures bastant més altes del que tocaria. Avui fins i tot pujaran una mica més. A les hores centrals del dia poden ser 1 o 2 graus més altes les temperatures respecte a les d'ahir. Més valors pròxims als 30 graus. Una altra vegada, en algunes poblacions, arribarem al llindar d'aquests 30 graus. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No para aquest estiu, es va allargant i no es veu el seu final per enlloc. I és que fa dies que aquest potentíssim anticicló està situat al mig d'Europa, de ple sobre nostra, no deixa passar les pertorbacions i, en definitiva, la tranquil·litat meteorològica és el guió de cada dia i és el que mana aquests dies. Les temperatures de nit, com dic sempre, sí que són, com dic últimament, són més baixes. Clar, la nit ja és molt llarga i a la nit les temperatures baixen, però tampoc no és un fred exagerat ni molt menys. Són temperatures bastant normals per l'època de l'any i són nits serenes, nits sense cap problema, igual que els dies. Avui també serà un dia molt de sol, gairebé cap núvol, i en definitiva anem sumant dies així, dies molt tranquils, dies de realment d'estiu a finals d'aquest mes de setembre. Moltes gràcies, molt bon dia, adeu.
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
4: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Esperem que d'aquí poc aquest estiu climatològic, en aquest cas, vagi disminuint i ja comenci a entrar una miqueta el fred, perquè realment ve molt de gust una miqueta de fred i també ambient de tardor. Nosaltres, a partir de 9:45, tindrem l'Enric Rubió des de Ràdio Televisió de Cardedeu, perquè parlarà sobre la plataforma Salvem la Serreta, que s'està plantejant la possibilitat de construir 88 habitatges en una de les zones verdes més grans del municipi, un dels temes candents de Ràdio Televisió de Cardedeu. I després, a 9:45, com sempre, en Guillem Sánchez ens explicarà què s'hi cou a les xarxes, i acabarem el programa parlant sobre gastronomia amb la Laia de Déu des d'una codinenca que entrevista a Francesc Segalés, propietari de Mas Corró, i Joan Manel, tècnic del Mas Corró, una finca que està dedicada a produir oli.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també en Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Territori 17.
1: Són 2:15 i per tant és moment per l'entrevista. I com us avançàvem fa uns minuts, a Cardedeu s'està plantejant la possibilitat de construir 88 pisos en 88 habitatges en una de les zones verdes més grans del municipi, un fet aquest final d'estiu que ha trasbalsat la població del barri del Poble Sec, que ho ha que no ha tardat en organitzar-se i també mobilitzar-se per la defensa de l'espai, no, Enric?
2: Doncs sí, així és, Ona, i és que no és la primera lluita que pateix aquest espai, ja que als anys 80 ja va ser salvada de ser urbanitzada, i gràcies a allò s'ha convertit en una de les zones més concorregudes i freqüentades de la vila pel que fa al lleure i al gaudi de les cardedeuenques. Així doncs, avui tenim aquí i parlarem amb dues de les persones que estan duent a terme aquesta lluita veïnal, la Sílvia Andreu i en Jordi Carbonell, veïns de Cardedeu. Benvinguts a casa vostra. Això és casa vostra, disculpeu, com esteu?
3: Gràcies, benvinguts.
4: Gràcies, bona tarda. Ai, bon dia.
2: A veure, ara ho dèiem, i és que aquest final d'estiu ha revolucionat el barri i ha estat quelcom que ha vingut completament imprevist, no? O què és la percepció?
4: Sí, la veritat és que ens vam assabentar gairebé com quasi el total de la població d'aquí de Cardedeu per un tuit de l'Ajuntament i per una nota de premsa que va fer la Generalitat de Catalunya. Només va ser un comunicat del regidor d'Urbanisme, del senyor Quesada, i de la consellera Paneque, i a partir d'aquí tant partits polítics de l'oposició com la resta de població ens vam assabentar que hi havia una requalificació d'una parcel·la d'equipament, que no dubtem que això és una parcel·la d'equipament, no ho hem dubtat mai, però s'ha requalificat perquè en comptes d'un equipament tipus social o tipus de benefici per la població, es faran un topall fins a 88 habitatges dotacionals. Clar, això ens treu un espai que d'ús quotidià i d'ús social se li ha destinat aquest tros d'equipament que està dins del Parc de la Serreta com a parc i zona d'esbarjo per nens, adults, infants.
2: Clar, a veure, des del consistori s'ha dit en diverses ocasions, no?, dins i fora micro, que és només un petit trosset, un petit, molt petit trosset de la Serreta, però què ha passat diumenge a la trobada que vau fer? Tots els assistents que vam estar-hi, nosaltres mateixos, vam poder veure les línies que s'havien traçat per visibilitzar fins on arribaria, no?, per situar una miqueta la gent que estava allà, sabés fins on arribaran els blocs, i realment, crec que no m'equivoco si dic que va ser una apreciació completament general el fet de que es va veure un espai enorme, no?, i de gran impacte.
3: Sí, bé, de fet és enorme, sobretot per l'orografia del terreny, perquè al final és, si li diem Serretes, per alguna raó. Aleshores, la mossegada que se li ha de fer en aquest espai provocarà un impacte visual i mediambiental que crec que es pot replantejar, i perquè nosaltres el que estem fent des d'aquest moviment veïnal és defensar, diem que defensar la Serreta no significa estar en contra de l'habitatge ni dotacional, ni social, ni de la necessitat real que hi ha d'habitatge a Cardedeu i evidentment altres municipis, però sí que demanem que es pugui resoldre aquesta necessitat sense haver de sacrificar un dels espais verds més grans que hi ha dins del municipi i que en gaudim tots.
2: Doncs sí, i de fet una cosa que heu deixat, crec que el que veu voler deixar meridianament clar, i és una cosa que la gent que estava allà es sentia, doncs, que van agrair, és que esteu completament a favor dels pisos de protecció dotacional. Ens explicareu aquestes, no sé si dic bé el terme. El problema és la ubicació, no el fet que es facin, perquè de fet, corregiu-me si m'equivoco, però heu expressat en diverses ocasions, amb el poquet temps que porteu formalitzats, que n'hi ha d'altres espais, no només al Poble Sec, sinó arreu del municipi, no?
4: Sí, així és com remarcava la Sílvia, evidentment, com tu preguntaves, és un espai teòricament petit que diuen una zona d'equipament, però són 6.000 metres quadrats. 6.000 metres quadrats dins de 44.000 metres quadrats que té el Parc de la Serreta, però 6.000 metres quadrats en un parc és un impacte bastant important en quant a medi ambient, en quant a biodiversitat. Vull dir que això també és important dir-ho. I, perdó, si em repeteixes la pregunta que m'has fet.
2: Sí, el fet de que, de fet, és un fet, el que heu deixat molt clar és que esteu completament a favor dels pisos de protecció oficial, a nivell dotacional també, que ens explicareu aquesta diferència, aquest matís. El problema és la ubicació, en aquest cas, perquè ja heu manifestat en diverses ocasions que n'hi ha d'altres zones, no només a Poble Sec, sinó arreu de Cardedeu.
4: Sí, Cardedeu té 9 zones d'equipament. 9 zones d'equipament, que algunes ja estan a mig desenvolupades, altres que estan a mig projectades, però n'hi ha 9, fins a 9. Hi ha una, la mateixa parcel·la del carrer Acàcies, que és on van els altres, la resta d'habitatges fins als 109 que proposa el Cardedeu. Aquesta mateixa parcel·la del carrer Acàcies és una parcel·la que està dins del nucli urbà, dins de la zona urbanitzada amb carrers pels quatre costats, i com aquestes n'hi ha 7 més. 7 més que són les que nosaltres creiem que hauríem de valorar per inquibir aquests 88 equipatges o 88, que és el topall que en posem màxim, però això en el pla local d'habitatge estan aquestes parcel·les com a màxim. La que més habitatges poden tenir és una que hi ha, si no m'equivoco, al costat del mil·lenari, que ja n'hi caben 41. I és la que més habitatges està en el pla local d'habitatges. Vull dir, 88 habitatges en cap moment estan projectats ni pensats per Cardedeu en un futur, amb una parcel·la d'equipament.
2: De vegades, dins del Poble Sec, veïns, veïnes, companys nostres mateixos, doncs hi ha com aquesta sensació d'una mica deixats de la mà de Déu. Jo diria que igual que a Catalunya i al sud de Catalunya hi ha aquest clam de com, on porten petroquímiques i tot, no? Doncs que sempre és una miqueta deixats de la mà de Déu, tot i pels mateixos impostos. Ho sentiu una miqueta al sud de Cardedeu també, i en alguns casos, no sé si dir desatesos, però sí menys escoltats?
3: Jo crec que si mirem el nombre d'equipaments que hi ha al barri comparativament amb el que hi ha a altres barris, no fa falta dir massa cosa més. Com a equipament principal tenim l'escola de les aigües, i més enllà tocant el polígon ja la deixalleria. Fora d'això, en el barri no hi ha cap altre equipament. I és un barri que té una forta representació a nivell de població. Som gairebé, o et diria que més, un terç de població del municipi.
2: Es diu ràpid, això.
4: Sí, no, i a més un barri que sí que, evidentment, durant molts anys ha estat com el parteix la via del tren, el parteix la carretera, queda com un barri desplaçat. Només té una parcel·la d'equipament amb tot el barri, o sigui, no n'hi ha més, vull dir, és l'única parcel·la que està catalogada com a equipament, no n'hi ha cap altra que poguéssim dir, mira, en un futur, quan el barri necessiti un centre de dia, que necessiti un casal d'avis, necessiti alguna cosa, allà es pot ubicar. No, perquè l'única parcel·la d'equipament és aquesta. No n'hi ha cap altra fins que es desenvolupi el pla de les parets o el terreny que hi ha entre el carrer del Pi i el carrer Mugent. I és un barri que verdaderament, sí, durant molts anys ha estat com desestimat o deixat de la mà de Déu.
2: Tornant pròpiament ara al tema de la Serreta, vau comentar l'altre dia que es tallen arbres centenaris, alguns d'ells, teníem un paisatgista mateix que ho estava explicant, no?, en coneixement de causa, es tallarà l'accés, deixeu-me dir, pràcticament sencer al parc. El parc evidentment té dues entrades que estan molt equidistants, però l'accés per on la gran majoria o tots els del Poble Sec i Aneu quedarà tancat, i també està parant el que fins ara eren les vistes de... No, potser és el símbol, no?, clarament del Poble Sec, no sé si ho concebeu així vosaltres, que és aquest espai verd que és la Serreta.
3: Bueno, sí, ho percebem d'aquesta manera, però no només del barri, eh? Vull dir, sí que és un...
2: Patrimoni a Cardedeu.
3: Exacte, vull dir, a Cardedeu hi ha, si no estic equivocada, hi ha tres parcs, el de la Serreta, que és el més gran, Pinatons i Pompeu Fabra. La Serreta sí que representa un símbol per nosaltres i per totes les generacions que han vingut per davant nostra i totes les que vindran al darrere, i això és el que volem intentar que es preservi, i per això hem creat aquesta plataforma, Moviment Veïnal de Salvem la Serreta. Sí que és un símbol, hi ha molta gent, ve molta gent a passejar, venen escoles, venen famílies, venen centres esportius,
2: cinema a la fresca, inclús teniu
3: cinemes a la fresca a l'estiu. Bueno, també és un espai perquè passegin els animals, al final també hem de tenir en compte que hi ha molta gent que té animals domèstics i és una zona d'esbarjo, una zona de desostre conservat. Tenim una oportunitat, doncs no la deixem perdre.
4: I molta gent gran que en definitiva l'accés a dalt de tot del parc no el fa perquè no pot, perquè són gent gran que arriba fins a aquesta zona que és la part més baixa del parc, i allà és on fan la seva, bueno, on tenen les trobades amb la gent gran,
2: que està adaptat per cadira per la gent que no
4: coneix. Avis, hi ha bancs i allà van a fer la trobada.
2: Ara deixeu-me Oriba el meló, la patata calenta amb majúscules política, perquè la relació amb els polítics, i més avui a sessió plenària, això ja és un tema que no es donarà per temps per tractar-ho, possiblement, però com ha anat el clam que heu fet amb els diversos partits polítics, amb el govern, perquè pel que dèieu, no us heu sentit emparats al 100% per cap d'ells, pràcticament, no?
4: El que sí és veritat és que hem tingut discrepàncies, i són evidents, i són notòries, i les discrepàncies amb el grup de govern hi són, perquè és evident, ells tenen un projecte que nosaltres creiem que no és eficaç per aquesta parcel·la. El que sí que és veritat és que també hem de dir que no hem tingut cap problema, han tingut total cordialitat i total celeritat per fer unes reunions en una setmana amb tots ells, amb el regidor senyor Quesada, i amb tots els partits polítics que hi ha a l'oposició, inclús amb Comuns, que no té representació al consistori, però també han volgut saber el seu parer. Vull dir que en aquest aspecte la veritat és que els tenim que agrair la facilitat que ens han donat tots per tenir aquesta cordialitat i aquest debat que creiem que era necessari tenir.
2: En aquest cas, però, la postura de govern, que és qui ha tirat endavant, quina és la postura davant d'això?
3: La postura és defensar el seu projecte, evidentment, i la necessitat d'habitatge, però com ja t'hem dit, nosaltres no estem en contra de l'habitatge, és una necessitat real, a diari està sortint a la premsa i ho veiem. La seva postura és defensar el seu projecte. Avui. I no sembla que es vulguin avenir a entendre també que la necessitat d'habitatge ha de conviure amb la necessitat de mantenir un espai verd, més a més avui amb el problema o amb el context de crisi climàtica que tenim. Aleshores, el govern ha de mirar de trobar aquest equilibri. Vestim una necessitat, però sense perdre una altra, que una no competeixi. És que avui en dia sembla que una estigui competint amb l'altra, i hem de ser capaços entre tots, perquè al final el govern està on està perquè nosaltres i el votem. Hem de ser capaços de trobar aquest punt d'equilibri que no faci que un es mengi l'altre.
2: Això em recorda molt la lluita que hi ha al Pallars Jussà de renovables sí, però no a qualsevol preu, no? Això és el mateix. Habitatge sí, però no a qualsevol preu. De cara a avui, com deien, tenim sessió plenària molt caldejadeta aquí a Cardedeu. Demà portem notícies per als oients del T17. Tenim Ginteu, tenim concentrades a les sales columnes, tenim a vosaltres. Serà una sessió d'aquestes llargues, segurament. Vosaltres heu organitzat una activitat de pancartes, després una marxa fins a la plaça de Sant Joan, per qui no ho coneguis, la plaça de l'Ajuntament, popularment dita, que està davant del consistori. Allà també com una petita botifarrada. Què muntareu aquesta tarda? Visibilització, no?, d'alguna manera?
4: Sí, en principi la idea és donar visibilitat al problema. Llavors, també vam entrar una pregunta al ple, que és una pregunta que va dirigida a tots els partits polítics perquè donin la seva opinió, que nosaltres ja la tenim perquè ens l'han donada, però que la facin pública, i gràcies a vosaltres, bueno, a la Ràdio i a la Televisió Cardedeu, que fa els plenaris amb obert, doncs així es podrà arribar a tota la població. Llavors, dins dels actes que farem és la sortida des de la zona del parc, anirem fins a la plaça Sant Joan, i allà tenim preparat un audiovisual que projectarem perquè la gent pugui veure tota la documentació i tota la indagació que hem fet del perquè, o fonamental perquè nosaltres no creiem que aquest projecte tingui que anar aquí. I després fem un tast de botifarra perquè hem cregut que el ple dura els temps que dura, ja sabem que sempre acaben durant 3 hores o 3 hores i mitja.
2: Revolució en patxa plena.
4: I hem pensat que almenys la gent pugui estar el més còmode possible. Sí.
2: I tant. No diré que és una plataforma apolítica, perquè manifestar-se és política pròpiament, però sí que sempre dic que esteu desvinculats de qualsevol tipus, no hi ha un lideratge de cap partit polític, i que voleu que s'hi sumi tota la ciutadania, vingui d'on vingui, per un clam d'aquest espai del poble. Des d'aquí, bueno, què demaneu a la ciutadania del Poble Sec, als vostres companys i companyes?
3: Del Poble Sec i de tot el municipi?
2: I de tot el municipi, disculpeu, exacte.
3: Demanem que primer que s'assessorin. Hem fet una, tenim una pàgina web on anem penjant tota la informació, que és molt fàcil d'accedir, salvem i de recordar, salvemlaserreta.cat. En allà anem penjant tota la informació. Hem obert també uns formularis perquè la gent s'apunti a col·laborar, a participar. La veritat és que ara estem treballant fort també amb tot l'equip de comunicació per poder sortir a xarxes. I el que demanem és que s'estimin Cardedeu, que s'estimin els seus espais i que els defensin i que lluitin per conservar-los.
2: Ho deixem amb això, ens sap molt greu, se'ns acaba el temps, disculpem a tallar-vos la ràdio, el directe és així. Us emplacem sempre que vulgueu a venir a casa nostra i bé, sort amb tota aquesta mobilització que esteu duent a terme.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A reveure. Gràcies.
1: Són 3:15 al territori 17. I ara moment de saludar Guillem Sánchez. Bon dijous, com estàs?
0: Estem una mica més adormits que qualsevol altre dia de la setmana, però bé, hi ha dies que, mira...
1: Cafè i avall.
0: Correcte. Encara està per veure allà, eh?
1: Beu-te-la amb gust.
0: Va, piulada dedicada a l'Andreu, aquesta primera, eh? Ens escriu l'Iñaki i ens diu: tinc ganes de comprar-me una bici de carretera, però no tinc gens de ganes de performar Crisi dels 40 amb 26 anys que tinc.
1: I diners.
5: Sí.
0: Principalment aquest és el motiu,
5: aquí està el problema.
0: Aquí està el problema.
1: I diners.
5: Perquè costa més una bicicleta, depèn com, que una moto.
0: Ara bé, la primera resposta sempre és la bona, Andreu. Atenció, eh? Ens diuen: sempre et pots apuntar als grups de jubilats que fan bici, esmorzars i van tot torrats de vi i de birra.
1: Correcte. Això és xulo, i bici elèctrica.
5: I bici elèctrica.
0: És el més interessant de tots. Va, la proposta d'aquesta usuària també és d'allò més interessant. Ens diu: m'he menjat un xuxu com el meu cap. He fet 4 quilòmetres de camí de ronda i la mar està claríssima, fresca i plena de peixets. Quines coses té la vida a vegades.
1: Que maco quan ha dit peixets. Que són macos els peixets.
0: A veure què ens digui a quin lloc ha anat i l'acompanyem.
1: Oh, no, que s'ho quedi per ella.
0: Va, i atenció al missatge que ens ha compartit aquest professor per xarxes, eh, o no? Dedicat a tu, eh?
1: Ui, sí, es va comentar ja a la tarda.
0: Ens escriuen: nen de 5è, 11 anys, castigat a l'hora del menjador perquè no ha volgut netejar les safates de la seva taula com li tocava perquè, literalment, això és feina de dones. Estem condemnats.
5: Buah.
1: És que no, o sigui, crec que no he de comentar res. Vull dir, crec que el meu silenci és la resposta. 11 anys, eh? Bueno, és que 11 anys, 1.
5: 2.
0: 11 anys.
1: 11 anys, o sigui, és que... Bueno, en fi.
0: Sisplau, tinguem seny.
1: Mare meva.
0: Va, encara estic intentant per això interpretar què volien dir-nos amb aquesta piulada. On, Andreu, a veure si m'ajudeu.
1: A veure.
0: Ens escriuen: ei, avui estem anant a l'era a buscar pols i dient blat abans que sigui el sac i ben lligat, per si vols venir.
1: Molt bé, és una bona manera d'obrir algú, no? Potser.
5: Però l'era, pols...
1: L'era del sud.
0: Com l'interpretes, també?
5: Clar, no. L'era...
0: Pot anar més enllà, eh?
5: Pot anar més enllà.
0: Pot anar més enllà, aquesta piulada. Va, avui, la piulada que tots estàvem esperant. Ens diuen: trobo curiós que els culers riguin més de Xavi, que és indiscutiblement una absoluta llegenda del club, que no pas els madridistes d'Arbela.
1: Ja, per què riuen de Xavi malament?
0: Alguna explicació?
5: No, perquè fa molta gràcia.
0: Perquè fa molta gràcia. S'ha convertit en un meme.
5: És un meme. Jo era un meme quan entrava a la
1: Barça. Sí, una mica sí.
0: Va, i per acabar, una avui, que és un dia especial, ens diu en Pere: aquesta setmana consisteix en dir moltes vegades no penso anar a la Mercè. Acabar-hi anant amb l'única condició de no acabar a la plaça Espanya i acabar a plaça Espanya sense claus, ni mòbil, ni cartera.
1: Mòbil, claus i cartera, és una cançó de Saxeni.
0: Vigileu i vigileu... Tens raó. Música viva de l'any passat, tens raó. Bona Mercè.
1: Bona Mercè, sí, i felicitat a totes les Mercès.
0: Correcte.
1: I jo no penso trepitjar Barcelona en mil Mercès. Ens quedem aquí a Vic.
0: Correcte.
1: Amb la nostra música viva, però tot i així, felicitats a les Mercès.
0: Que també hi ha bona festa major que a Atenes, que també Mercè és la patrona.
1: 100%. Hi ha roda de Tera, moltes festes majors encara. Guillem, bon dijous i
0: fins dilluns.
1: I fins dilluns, que vagi bon cap de setmana. I ara és moment de parlar a la Foc Lent al territori 17. I avui ens anirem cap a Caldes de Montbui, concretament a Mas Corró, on coneixerem de prop el cultiu d'oli que produeixen allà amb les olives arbequines i Vera del Vallès, però també per entendre la importància de cuidar la terra i el sector agrícola. I ho farem de la mà de la Laia de Déu, que conversarà amb Francesc Segalés i Joan Manel. Laia.
6: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui he vingut fins a Mas Corró a tocar de Caldes de Montbui per parlar sobre l'oli que es fa aquí. M'acompanyen el Joan Manel, el tècnic, i el Francesc Segalés, propietari de la finca familiar. Primer de tot, gràcies per obrir-me les portes de Mas Corró. Per començar, a veure qui m'ho pot respondre, què és Mas Corró i com neix aquest projecte?
7: Mas Corró és una finca que heredo per part de la meva mare i que té dedicada a l'agricultura en aquests moments unes 20 hectàrees, oi? I bàsicament el que més cultivem és l'olivera. Aquest és el negoci més important que avui dia tenim en aquesta finca i que fa uns anys doncs, hem intentat fer-ho com negoci.
6: Vale. Ara anirem a parlar una mica ja de les varietats que teniu aquí d'olivera. Abans m'heu dit, parlant prèvia a l'entrevista, que aquí es fa l'arbequina, que li dieu Torre Roja, i la Vera del Vallès. Jo sé que aquesta varietat és força especial i vull saber el per què, perquè si no m'equivoco va estar en risc de desaparèixer.
8: Res de desaparèixer no m'atrevia a dir-ho, però sí que ha baixat moltíssim la seva producció i la seva explotació, i és una llàstima perquè la Vera del Vallès realment és un tresor que tenim aquí al Vallès i que nosaltres i altres productors estem fent un esforç molt important per donar-la a conèixer i perquè la societat en general es doni compte de que tenim realment un tresor com oli. I és un tresor per dos raons, sobretot. Primer, per la seva qualitat com oli. Les aromes i sabores són excepcionals. Realment és un producte excepcional. Però, a més, la varietat Vera del Vallès ressalta sobretot per les propietats saludables que té. Quan es parla de la dieta mediterrània, de lo saludable de la dieta mediterrània, el cor d'aquesta dieta és l'oli d'oliva. Però l'oli d'oliva bo. A l'oli d'oliva que sigui verge extra. I dintre de les verges extra dels olis, el Vera del Vallès destaca sobretot.
6: I, clar, ara m'estaves parlant, no, d'aquestes varietats, i jo em pregunto, quins sabors o olors trobarem si provem un oli d'aquí, de Mas Corró, ja sigui l'arbequina o la Vera del Vallès?
8: A nivell d'aromes i sabors, l'arbequina Torre Roja es destaca perquè té una quantitat d'aromes que jo descriuria com aromes primaverals. O sigui, olores aquest oli i és que sents la naturalesa plena, sents aromes de gerba, de gespa, de poma, de plàtan. Realment és una joia. Us invito a olorar-la. I la Vera del Vallès té una gamma d'aromes i sabors absolutament diferent, molt més intensa, però són aromes més tipus tomaquera, alcachofa, ametlló, ametlla. És una gamma d'aromes totalment diferent. Per això és el que disfrutaràs i sentiràs quan provis un oli dels nostres o fet aquí al Vallès.
7: Nosaltres fa uns 4 anys, i sense buscar-ho, el nostre oli, un dels persones que va vindre aquí al Mas a comprar-la era xino i s'ho van portar a Xina i ho va presentar a la exposició de Pequín internacional d'aquell any i ens vam emportar d'allà la medalla d'or i plata per als nostres ovis, les dues albera i l'arbequina. Posteriorment, amb aquest fet, hem participat en diferents concursos que ha muntat la Generalitat i el nostre oli ha sigut el més premiat de Catalunya. Tenim, com pots veure aquí darrere, a dalt aquest estant, oi? Tenim 9 medalles d'or de la Generalitat, eh? I esperem que aquest any en tinguem almenys una arribar a la desena. Ara entrem
6: en matèria, i per molt que aquí estiguem fent ràdio, hem de saber com es tasta un oli de manera correcta. Com s'ha de tastar correctament? Hi ha alguna manera de fer-ho? O sigui, de que cadascú ho pugui fer a casa, de saber si l'oli que ha comprat o que ha adquirit és bo?
8: Tastar un oli és una tarea una mica com si ho vols fer completament, és una feina o una tasca una mica complicada. A lo millor és venir a Mascorró o a qualsevol productor i li guiarà el tas. De totes maneres, a nivell particular i a casa de cadascú de nosaltres, n'hi ha una manera molt fàcil de tastar l'oli. I és obrir-lo i buscar els aromes. Si un oli no té aromes a naturaleza, a gespa, a tomata, a poma, és que no és un bon oli. Aquesta seria, per mi, la manera més ràpida i més eficient de fer un oli. Quan l'obris, que tingui aroma.
6: I, clar, hi ha olis que combinen millor amb certs aliments? Potser hi ha el verd amb quins aliments combina?
8: Bueno...
6: 4 o 5 de cada.
8: Mira, aquesta, ostres, ens alegra moltíssim que facis aquesta pregunta, perquè, mira, en l'últim concurs que ha fet el Departament d'Agricultura, havien encarregat a una anente que es diu, que està a Sant Fruitós de Valles, com es diu, la Fundació Galícia, no sé si la coneixes, l'ha encarregat que busque de tots els olis que havien anat al concurs, que busquen els 3 millors olis de Catalunya que tenen millor capacitat de combinació amb aliments. O sigui, capacitat de maridatge. Un dels 3 olis millors de Catalunya per la seva qualitat i per la seva capacitat de maridatge és el de Mascorró. Estem super, super feliços. I és un oli excepcional, perquè és molt intenso d'aromes, però a la vegada és molt, com t'ho diria, molt elegant en el paladar. I combina amb tot. Fixa't que una de les... Bueno, fixa't, no. Et comento una de les coses per a mi més sorprenents, és que una de les cates que hem fet van fer maridar aquest oli nostre amb les ostres, que és una cosa que dius, no em pega. Pues et dic, una ostra amb 2 gotetes d'oli potencia el sabor, però inimaginable. O sigui, és una altra ostra diferent, però dic ostres, que és una mica més especial, però amb un tomàquet obert, 2 gotetes d'oli en Vera de Vallès, és un plaer, un menjar. Amb les genties, les acabes 2 xurret d'oli, es canvia. I fins i tot unes patates frites fetes amb un oli nostre, és un altre plat.
6: I ja per tancar, perquè se'ns ha acabat el temps, vosaltres aquí a Mascorró oferiu tastos d'oli. Què s'endú la gent quan ve aquí a fer un tast? Què viurà? M'ho podeu explicar entre els dos?
8: S'endú sobretot, jo crec que un record difícil d'oblidar, una sorpresa superagradable perquè descobreixen una realitat nova i diferent. Penso que molta de la gent que ve aquí no té ni ha de tenir. Bàsicament són urbanites, amb tot el respecte i tot el carinyo del món, és veritat. I quan venen aquí, veuen les oliveres, ven com cuiden les oliveres, tasten l'oli, veuen la passió que tenim per cuidar el territori, les oliveres, respecte a la naturalesa, veuen com cultivem i com respectem en les nostres pràctiques agràries, com estem respectant el territori i com cuidem el paisatge, tots s'emporten un record molt important de l'oli, però també molt important del projecte de lo que és Mascorró, que sobretot és un projecte d'amor a la terra, d'amor al territori, del respecte a la tradició i a la cultura d'aquest país.
7: O sigui, el que ha dit el Juan Manuel, doncs és la realitat del que s'emporta el viatger ara, o visitant. Nosaltres tenim la satisfacció, quan marxa, d'haver expandit un poder que pot oferir Catalunya en els seus visitants i els seus habitants, i que això ens omple molt.
6: Doncs, Francesc, Joan Manel, moltíssimes gràcies per obrir-me les portes de Mascorró i per explicar-me una miqueta més la importància de l'oli i de cuidar la...
1: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Tornem demà a les 9 del matí. Que vagi bé.
9: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
10: El nou FM,

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lumi Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la P7 acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. Unió de Pagesos convoca una

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Des de Sabadell, Illa ha respost les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonaments al Congrés que reconsideren la seva posició quan es torni a votar.
2: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner que trepitja a una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats.
1: El president ha assegurat que Catalunya continuarà impulsant reformes per fer front a l'especulació immobiliària i ha insistit que les institucions han de protegir les persones vulnerables davant situacions com aquesta. I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. La mesura s'emmarca en el pla del govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, amb especial atenció a la competència lingüística, la comprensió lectora, l'oralitat, el vocabulari i l'escriptura manual. Educació també demanarà als centres que defineixin un pla lector estructurat i que seleccionin lectures comunes de cinquè de primària a quart d'ESO amb una complexitat progressiva al llarg de l'escolarització. I un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i fins a les 11 d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquests vehicles suposen el 80% dels previstos fins a les 3 de la tarda d'aquest dijous. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, diversos accidents compliquen la circulació. Una a l'AP7 a la Roca del Vallès sentit Girona amb vehicles al voral, una altra a Castellet i la Gornal en sentit Tarragona també amb un camí al voral, i a la a Cervera en sentit Barcelona, que també deixa un carril tallat. A banda, també hi ha dos avaries, una a la C25 a Aguilar de Segarra amb un carril tallat i una altra a la 2 a Coibató, volíem dir, amb dos en sentit Lleida. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'1:15 de la nit d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. La veu de Sant Joan.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Illa ha respost així les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonament al Congrés que reconsiderin la seva posició quan es torni a votar. La declaració l'ha feta des de Sabadell en un acte per anunciar que el municipi recupera la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. Ens amplia aquesta informació la Núria García des de Ràdio Sabadell.
2: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat.
3: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mà, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai.
2: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
1: I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. I Barcelona gaudeix de les festes de la Mercè amb actes per a tots els públics. Aquesta hora, amb la mirada posada a la jornada castellera a la plaça de Sant Jaume, ens amplia aquesta informació la nostra companya Esther Minguell.
4: Bon dia, en breu començarà la plaça Sant Jaume a la diada castellera de la Mercè amb la participació de les 8 colles locals de la ciutat. Els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els castellers de Sarrià i els Escardats. Una cita molt esperada i on es podrà veure el nou cas de la Canalla, que s'estrena a Barcelona i també a Tarragona per les festes de Santa Tecla. La plaça Sant Jaume és ara plena de gom a gom per veure els balls de l'Àliga i els gegants de la ciutat que han arribat fa mitja hora després de la passada i el seguici de la Mercè que omplen els carrers de Ciutat Vella, i és que la cultura tradicional i popular és aquest matí la protagonista del Dia de la Mercè Barcelona.
1: Gràcies, Esther. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: They used to say he was the biggest Mexican they'd ever seen. He was 5'9", 5'10", tops. Which is no record, but bigger
1: than... Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubit Band, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
5: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
1: Els investigadors assenyalen la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
4: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins a l'any 2030.
4: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
1: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
4: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
1: Els esports, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada a la Champions League.
6: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olympique de Lió o l'Arsenal.
1: Cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palesa a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogor, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments tenim encara algunes aturades, sobretot derivades d'incidències o d'accidents, aturades que són més o menys puntuals. A la cas de l'autovia 2, per exemple, a Castellolí hi ha quilòmetre no arriba de retencions en sentit a Lleida per un accident, hi ha un carrer tallat. I el mateix passa també a l'autovia 2, a la zona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sentit Lleida també per un accident, queda un carrer tallat. On sí tenim circulació del tot tallades a la C12, a l'altura d'Altobé, aquí en el seu sentit de la Marsa, a causa també d'un altre accident que hi ha hagut.

0: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària, desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam dels carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre que Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
1: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Cataluña está muy por sobre de las cifras de Madrid.
2: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
3: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar.
1: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
1: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i també l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària fins a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comuns a tots els centres llibres que fins ara eren optatius. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reformar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero.
7: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
8: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
7: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca no és només ciència, sinó que és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
1: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica amb melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
9: Realmente no se tiene consciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un

0: un grup d'investigació nou que deixar-lo caer.
1: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
2: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
3: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
2: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
3: I en els models en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
2: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
4: Notícies en xarxa.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
6: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
7: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
5: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
1: Doncs no deixem aquesta qüestió. L'associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix, a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes carreguen contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
8: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
9: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
8: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
1: Passem avui també per Sabadell, que ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat d'aquest immoble, que en el futur han d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte amb l'alcaldessa Marta Farrés i el president Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Núria García.
10: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat. Generalitat.
11: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el taulí en aquest espai i començarem tot el procés.
10: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
1: És un quart de tres. L'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament, dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
12: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
13: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
12: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
14: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
1: Una altra investigació oberta és per la mort violenta d'un home a Terrassa, passat els fets aquesta nit al carrer.
14: Els Mossos han rebut un avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
1: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en recorda l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
14: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
1: I Ribes de Freser activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
14: El problema es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona d'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
1: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites més importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia, doncs una jornada castellera molt emocionant amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, en una plaça plena a vessar i amb un format que és a l'antiga, que això vol dir que es fan rondes simultàries i permet veure doncs, diferents castells a la vegada. Els més aplaudits per ara, dos castells de nou dels de Sants, el 4 de nou en folre i també el 3 de nou en folre, que han carregat gairebé a la vegada que els 5 de 8 dels de la Vila de Gràcia i que ha despertat grans ovacions. Avui és un matí on les tradicions i la cultura popular prenen protagonisme i quan també arrenquen avui la majoria d'actes del programa de la Mercè. Ahir encara no hi havia els grans concerts massius, però ja 40.000 persones van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
15: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de Plaça Catalunya i ja estan en marxa els espectacles, escenaris nous com la Plaça de les Glòries que s'incorpora en aquestes festes de la Mercè, mentre aquí a Plaça Sant Jaume continua la Diada Castanyera.
1: Gràcies, Esther Minguell. I tenim encara un altre punt de directe perquè a Tarragona posen avui el punt final a les festes de Santa Tecla i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Fa poc més d'una hora que les quatre colles castelleres han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. També en aquesta jornada s'estrena el casc casteller. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
17: Doncs bon dia, doncs sí, a Tarragona ja es viu un dels moments més tradicionals i esperats de la jornada castellera de la Mercè, els pilars caminant. Les quatre colles de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, estan acabant de completar les dues rondes de castells a la plaça de les Cols i ara afronten el recorregut caminant. En aquests moments els pilars comencen a baixar les escales de la catedral i avancen pel carrer Major en direcció a la plaça de la Font. L'objectiu és completar tot el recorregut i arribar fins al balcó de l'Ajuntament, en una de les imatges més característiques de la festa major tarragonina. A més, la jornada castellera d'avui incorpora una novetat. La canalla estrena els nous cascos castellers. És el primer cop que aquest nou model es posa a prova en una actuació a Tarragona. Els cascos incorporen millores en la fixació i l'adaptació del cap dels infants, així com una major protecció frontal i lateral.
1: Gràcies a Adrià Duc des de Ràdio Ciutat de Tarragona i en aquesta jornada de la Mercè s'està registrant una afluència massiva la setmana del llibre en català. Un públic eminentment familiar tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys de Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
19: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
18: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
1: I és moment per a la informació esportiva. Transport avui Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
20: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. De fet, el 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
21: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
20: En futbol masculí, la Unió Esportiva Sant Andreu va empatar contra el Real Madrid Castell en un duel corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Dani Llàñez, al 16 de partit, va avançar els blancs i Pau d'Arbre feia l'empat definitiu passada la mitja hora. Andreu Hernández és jugador del Sant Andreu.
22: Les sensacions són millors que l'empat. Crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens ha fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar. I la segona part sí que hem estat més incòmodes. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar per jornada dalt, tenir pilota i ens hem hagut d'enfundar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i han tingut per poder marcar, però bueno, que quan no pots guanyar, pues, un empat és bo.
20: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar el triomf i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
0: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
20: El duel es jugarà avui a partir de 8:45 del vespre. Ahir, el Cadí-la-Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana. Ens ho explica el Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
2: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que l'Aia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Turgellenc per capgirar un marcador que portava 7-6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadí-la-Seu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona, el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable als Cedis. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadí-la-Seu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. Marina Mata del Cadí-la-Seu va ser escollida l'MVP de la final.
20: En la final de la Lliga Catalana Challenge, Marta, el Joventut Badalona va superar el Lima Horta per 70-60.
1: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebecca i el conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela, de camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
5: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya de Illa i de Sánchez, por cierto.
6: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
7: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
8: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
3: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
7: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
7: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
3: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
7: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
3: En esport, Joel Gomis, el Barça femení, ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
9: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
3: Fem un cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país. Aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, hi ha, per tant, retencions en els dos sentits, i també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en amb dos sentits de la marxa. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa a volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden a un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sentit sud, i també la C17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Gràcies, Albert Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el que s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
7: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
12: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
6: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
7: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
13: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
14: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
7: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
3: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues Televisió, Emma Romero.
15: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
8: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
15: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
3: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
7: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y también responsable del área de recerca de cáncer del mateix instituto.
16: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
3: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
17: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
18: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no le dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
17: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
18: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
17: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
19: A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
20: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
21: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
19: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
3: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Gira Feina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
22: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format speed dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
23: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, la qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
22: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
3: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
24: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
25: Aprofitem per convocar agents del territori, escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte Testarec.
24: Una de les eines que estudia Testarec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
3: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
26: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
27: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
26: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
7: L'avís ha rebut un quart de 10 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
3: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera de Noia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
7: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir i van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
3: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
7: Els Mossos han rebut un avís a 10:15 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència i han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
3: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
7: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
3: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
7: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. L'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà en uns 45 dies.
3: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia, doncs, tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda. Una diada, doncs, amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure, doncs, 2, 3, fins a 4 castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 amb folre i també un 3 de 9 amb folre que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure, doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produïts. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes del programa de la Mercè i n'hi va bé, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Les actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
0: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de plaça Catalunya i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous com per exemple la plaça de les Glòries que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè i aquí la plaça en Sant Jaume amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Diada de la Mercè aquí a plaça Sant Jaume a Barcelona.
3: Gràcies, Esther Minguell. I tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt final a les festes de Santa Tecla. I el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el cas casteller. Per cert, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels Xiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 amb folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
3: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
4: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
5: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
4: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho fan encantades i no ho deixaran de fer.
3: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
6: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
9: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por... tener el partido con tanta futbolista joven también es por tener que hacer modificaciones de posiciones. Todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
6: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
10: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es... meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
6: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adriana Arroyo, Ràdio Sabadell.
11: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 1:45 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica aquesta... Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Canllong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
8: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra la Matlleu Origen Vilafranca.
3: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, respost demanant als partits de la dreta i extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: Aquest no és un model de societat, com ho veiem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. I aquí a Catalunya el govern vol tornar a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. I els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja d'Almadrava, a Vilassar de Mar. La policia ha rebut l'avís a 9:15 del matí de la presència d'un cos sense vida d'uns 70 anys, una veïna de Barcelona, a la sorra d'aquesta platja. A prop hi havia un restaurant. A hores d'ara, les primeres investigacions apunten a una mort natural i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Fons de la investigació han explicat que presumptament constava una alerta de desaparició d'una dona ahir que havia interposat el seu marit. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030, un total de 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris. Per exemple, el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de Costa Brava, sisplau, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torre Blanca. Immersos a la festa a Barcelona, a la Mercè i també a Tarragona, les colles castelleres de Tarragona han estrenat al migdia, abans de la diada, un nou casc i el protector facial de la canalla. Els dos elements s'han provat amb pilars de 4 que han alçat els xiquets de Tarragona, la jove, els xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i de Sant Pau.

0: On és el telèfon?
1: Mira, sortint segona porta a la dreta, puges al vuitè, baixes al cinquè, tornes a girar a la dreta i preguntes, jo què sé.
0: Ara torno.

0: Coneix a fons Marta Espera.
1: Mi nombre, Peyu.
2: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
2: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest...

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom 24 de setembre de 2026. Què va passar un dia com avui, però d'altres anys? Un dia com avui, de 1976, Diane Fossey fundava a Ruanda de Karisoke Research Center, un centre d'investigació sobre goril·les, que esdevindria un referent internacional i al qual treballen actualment més de 100 persones expertes en aquests primats, protegint cada dia aproximadament la meitat de les famílies de goril·les que existeixen a Ruanda. Nascuda a San Francisco, Diane Fossey és coneguda per la seva labor, per la seva feina científica i conservacionista amb goril·les de les muntanyes Virunga, a Ruanda, i a la República Democràtica del Congo. I la seva paciència, la seva meticula observació li van permetre comprendre, imitar-ne el comportament i guanyar-se gradualment l'acceptació de diversos grups. Va recollir les seves observacions i també la seva relació amb els goril·les, el llibre Goril·les a la boira, que va publicar l'any 1983, del qual es va fer la pel·lícula més tard. Entre altres coses, va demostrar que aquests primats tenien comportaments similars als de les persones, la qual cosa va suposar una revolució en el camp de la primatologia, ja que contradeien el que la comunitat científica sostenia en aquells moments. En els seus 22 anys d'estudi en goril·les, Fossey es va enfrontar i combatre l'activitat de caçadors furtius i aquesta lluita li va crear molts enemics, tot i que no es va aclarir mai, segurament va ser el motiu pel qual va ser assassinada a cops de matxet el 26 de desembre de 1985. I un dia com avui de 1991 es publicaven dos dels

àlbums que marcarien la història de la música. El segon treball de Nirvana, Nevermind, i el cinquè del Red Hot Chili Peppers, el Blood Sugar Sex Magic. Probablement el seu millor disc. Normalment acostumem a obrir amb Blood Sugar, però aquest any ho farem diferent amb Nevermind de Nirvana, que incluïa Smell Like Teen Spirit, la terrible història de la Polly.

0: Com sabeu, l'habitatge és un dels principals problemes no només a la ciutat, sinó també a moltes localitats més petites. Sant Joan de les Abadeses va entrar al mapa de les zones tensionades el passat juliol i tothom coneix alguna persona del poble que fa mesos que busca un pis per llogar. L'Ajuntament fa temps que hi treballa. A finals de l'any passat va elaborar un estudi per la mobilització del parc d'habitatges buits que va constatar, entre altres qüestions, que una part significativa dels habitatges buits es concentra al nucli antic i va identificar com a principals barreres el cost de les rehabilitacions, la complexitat administrativa i la manca de seguretat jurídica percebuda per algunes persones propietàries. Així mateix hi ha una oferta reduïda d'habitatges disponibles. En aquest escenari, i per seguir avançant, el pròxim dijous 1 d'octubre, de les 6 de la tarda a les 8, se celebrarà a la sala de plens la trobada participativa Connectem Oportunitats d'Habitatge Sant Joan de les Abadeses. Tenim ja el telèfon en Marc Vallverdú, de la Fundació Europe Peace, que és qui dinamitzarà la trobada. Hola, Marc.
1: Hola, com anem?
0: Què tal, com va això?
1: Molt bé, molt bé.
0: Explica'ns.
1: Gràcies, Joan.
0: No, i ara, contents de poder parlar i que es moguin coses, a veure si es troben solucions. A qui està adreçada aquesta trobada?
1: Mira, aquesta trobada està adreçada a tot tipus de perfils relacionats amb l'ecosistema dels pisos a Sant Joan de les Abadeses. Està sobretot adreçada a propietaris, associacions de veïns, administradors de finques, llogaters, agents rehabilitadors, entitats financeres que puguin donar suport en projectes de rehabilitació, cooperatives d'habitatge, comunitats energètiques, entitats socials, constructors, immobiliàries. És una trobada que intenta posar en comú tots aquests perfils perquè puguin compartir necessitats i també puguin ofertar ajuda, no? Els uns als altres, poder trobar en què ens podem complementar.
0: Per tant, entenc que perquè funcioni bé és necessari que hi hagi prou diversitat d'actors, no?
1: Sí. I la idea és que puguin haver-hi actors locals i també en altres perfils potser és interessant obrir actors de fora de la localitat que puguin aportar mancances que no es puguin trobar a Sant Joan de les Abadeses.
0: Us trobeu en interès entre aquesta diversitat d'actors per participar-hi?
1: Actualment el sector de la rehabilitació s'està movent. Hi ha moltes normatives, sobretot a nivell europeu, que s'estan imposant i cada cop això agafarà més embranzida. Tot i això, és un aspecte del nostre dia a dia, l'estat de l'habitatge, que a nivell de públic i de ciutadania no sol tenir en compte. Però l'impacte que té a nivell energètic dins dels municipis és molt rellevant. De fet, és un dels costos més elevats i també a nivell d'emissions més elevat dins d'un municipi. Llavors, és important fer conscienciació al voltant de la rehabilitació energètica i poder augmentar l'eficiència energètica dels nostres edificis, però no només a nivell ambiental, sinó també a nivell de confort propi, no? De les famílies i, sobretot, aspectes econòmics, és a dir, combatre la pobresa energètica, que és aquella pobresa que ens impedeix dedicar part dels nostres recursos econòmics a un major confort a la llar, a poder, doncs, escalfar-nos a l'hivern, refrescar-nos a l'estiu, posar tantes rentadores com voldríem, sobretot entre aquells perfils de població que s'anomenen vulnerables. Llavors, és un aspecte que cada cop està agafant més embranzida, més interès, però encara és important fer conscienciació i, de fet, la idea d'aquesta trobada també serà fer una petita introducció en quin és l'estat de l'habitatge a Sant Joan de les Abadesses i proposar algunes alternatives o estratègies interessants i que normalment no solen ser tan comunes, estratègies innovadores, per poder mobilitzar aquest habitatge. I llavors la sessió contempla doncs, finalment una trobada, no?, on poder establir diàleg entre els diferents actors per trobar solucions, interessos complementaris i com ens podem ajudar els uns als altres.
0: Mm-hmm. Com dèiem, això dona continuïtat a un estudi que es va fer i en el qual, si no m'equivoco, vosaltres també vau participar. Hem assenyalat algunes de les conclusions principals, però no sé si em vols destacar alguna o alguna altra.
1: Mira, a partir d'aquest estudi es va identificar que hi ha una gran quantitat d'edificis anteriors al 1980 i això és una tendència que no només existeix a Sant Joan de les Abadesses, sinó també a tot Europa, podríem dir, quasi, però sobretot a Espanya en general. I per què 1980? Perquè previ a aquesta data els requisits en construcció pel que fa a aspectes d'eficiència energètica no eren els que tenim ara. La normativa ha anat evolucionant i això ha fet que els edificis antics, que, com deia, són la majoria, pateixen de dèficits a nivell de, com dèiem, confort i capacitat de mantenir una temperatura interior adequada. Això fa que les famílies gastin molts de recursos en escalfar a l'hivern i refredar a l'estiu. Mm. Específicament, aquest estudi va identificar que a Sant Joan de les Abadesses hi ha 248 habitatges buits i la majoria són plurifamiliars. I, sobretot, el problema de la desocupació es concentra, com bé deies tu, a la Vila Vella, amb 77 habitatges buits, i també a la colònia Llaudet, amb 60 habitatges buits.
0: Mm-hmm. Sant Joan va entrar al mapa de zones tensionades del juliol passat. No sé si això canvia la manera d'abordar el problema de l'habitatge buit.
1: Bé, està clar que és un punt d'inflexió, però és un problema que ja persistia i, per tant, les accions que s'estan fent ara tenen una continuïtat respecte a tota la feina que ja s'està fent fins ara i els anys anteriors amb l'Ajuntament. Per tant, la voluntat és de continuar actuant per poder mobilitzar aquests habitatges. És molt important mobilitzar aquests habitatges, com dèiem, perquè si ens trobem en una zona tensionada, això implica doncs, un increment dels preus de l'habitatge i poder tenir més habitatges disponibles pot contribuir a reduir els preus. I, per tant, forma part d'una cadena lògica d'actuacions que s'estan portant a terme per poder solucionar una de les preocupacions més importants que tenim actualment, que és l'habitatge, i sobretot a Sant Joan de les Abadesses, on s'ha vist que és un problema persistent i que cal posar-hi solució.
0: El cartell es parla d'una dinàmica de trobades breus. Explica'ns una mica com anirà.
1: Aquesta dinàmica consistirà en, com bé deia, primer una petita introducció sobre quin és l'estat de Sant Joan de les Abadesses i quines són les potencials estratègies que es poden aplicar per mobilitzar els habitatges buits i fomentar la rehabilitació d'aquells habitatges que a més estan patint els impactes doncs, de l'envelliment del parc d'habitatge del municipi i després d'aquesta petita introducció hi haurà la dinàmica en si de trobades. Aquestes dinàmiques inclouen una sèrie d'activitats que es fan per parelles o per grups on es posen en comú, com deia abans, interessos complementaris. És a dir, què puc oferir jo com a actor, no? Quina és la meva expertesa, quins aspectes conec jo del municipi, per exemple, ostres, he identificat certs edificis buits del poble o tinc coneixença de persones que són propietàries d'aquests edificis buits o jo mateix soc propietari d'edificis buits. Per exemple, en el cas d'actors com poden ser asseguradores o agents rehabilitadors o cooperatives d'habitatge, poden conèixer com aconseguir subvencions i com ajudar als propietaris a arribar a aconseguir subvencions que permetin rehabilitar els seus pisos i llavors posar-los en lloguer o a la venda. Gent que, per exemple, tingui perfils més alineats amb mediació per poder atacar doncs, aquelles comunitats on hi ha casos més vulnerables i requereix un assessorament i un acompanyament més pròxim i amb coneixement de quina és la realitat del tipus de perfils. I per altra banda, a part de què podem oferir, en aquesta dinàmica també tindrem què necessito, no? Amb què em poden ajudar? La idea és doncs encaixar que per una banda alguns perfils puguin oferir aspectes complementaris al que altres perfils puguin necessitar. I d'aquesta manera anar fent el que en diuen en anglès matching, no? Que és anar linkant, anar veient quins perfils coincideixen i poder arribar a acords. L'objectiu de la sessió seria sortir amb coneixement de causa de quin és els diferents perfils que estan disponibles en aquest ecosistema de Sant Joan de les Abadeses i obtenir contactes, correus i també acords entre aquests actors de manera que posterior a aquesta sessió es puguin desencallar accions específiques al voltant de la mobilització de l'habitatge buit.
0: Molt bé, aquesta és la tercera trobada que feu participativa dins d'aquest procés. Potser les altres eren més d'escoltar i aquesta doncs, la gent ha de tenir un paper més actiu, però llavors un cop feta la posada en comú final, quin serà el següent pas? Com es farà un seguiment dels encaixos i col·laboracions o què és el que es farà a partir d'aquí?
1: A partir d'aquí, com bé deies, la idea és fer un seguiment dels diferents encaixos i fer un acompanyament de les parelles, no?, de necessitats i oferiments que es trobin. A partir d'aquí, amb l'Ajuntament es treballaran accions per poder fer un seguiment i poder fer també doncs, més... Si es veu que té èxit, més accions similars per poder trobar encaix entre actors. Per exemple, si entre dos actors s'identifiquen noves necessitats, és a dir, que l'acord al qual s'arribi o la col·laboració a la qual s'arriba s'identifica que és necessari la intervenció de també altres actors que potser puguin oferir o tinguin noves necessitats, aquest seguiment permet completar. I amb els perfils que nosaltres tindrem coneixença, doncs anar podent muntar el puzzle, no, d'actors, per tal de tenir un suport i una col·laboració col·lectiva al voltant de la mobilització del parc edificatori de Sant Joan de les Abadeses.
0: Perfecte, Marc, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Salut. I Ataiwa és el nom d'un quartet musical amb seu a Lió, França, que fusiona el patrimoni musical afrocolombià amb el rock psicodèlic dels anys 70 i 80. El grup, liderat per la cantant i multiinstrumentista colombiana Luisa Cáceres, va publicar el primer EP homònim el 2022 i ara debuten amb el seu primer llarga durada, Passaje.

0: I heu anat sabent que tenim el nostre crític cinematogràfic, en Gerard Fossas, a Sant Sebastià, i cosa que ens fa molta il·lusió i, a més, ens agrada molt escoltar la seva visió, perquè el coneixem i perquè confiem, de tot el que es cou al festival. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Què tal? Com va això?
1: Doncs molt bé. Molt content amb el festival. Bastant de les pel·lícules. I això, i disfrutant d'una experiència nova també, amb un festival diferent, que estem habituats a Sitges, al mig, Torres Molins, però mira, aquest és el segon nou. I l'experiència està sent molt bona.
0: Sí. Més tranquil, no?, que Sitges, entenc.
1: Sí, el que passa, dona la sensació que hi ha com més hores al dia, perquè pots veure 4 o 5 pel·lícules igual i tens temps per tot. O sigui que és com un pilla, sí.
0: O sigui que el nivell del número de pel·lícules que pots arribar a veure al festival és igual que el de Sitges. Jo tenia la sensació que Sitges gairebé era com una marató.
1: Sí, doncs aquí també, però els horaris estan muntats tan diferent que pots fer-ho, però amb espais, anant més descansat, igualment et lleves d'hora perquè hi ha pel·lícules a les 8, però no sé, és com una sensació estranya que encara no s'explica, la veritat.
0: Molt bé. Molt bé, doncs res, anem ja a la teca. Què ens vols explicar avui?
1: Mira, parlarem, com que normalment parlem de les estrenes que faran el cap de setmana, ho lliguem una mica amb el Festival de Sant Sebastià, perquè com passa altres vegades, ja, mentre dura el festival, hi ha unes pel·lícules que llavors s'estrenen al cap de setmana. I aquest és el cas de la pel·lícula que s'ha comentat més, que sens dubte és La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, que bé, ja porta temps parlant-se'n des que es va estar al Festival de Cannes, i ara s'ha preguntat oficialment a Espanya i al Festival de Sant Sebastià abans de la seva estrena, doncs, aquest divendres 25, que venia la primera vegada tot el públic. I realment és una pel·lícula que a mi personalment m'ha agradat moltíssim, una pel·lícula enorme a la qual estem poc acostumats al cinema espanyol. Per situar-nos, ens explica la història de moments diferents de la història, on hi ha l'any 32, any 37, i l'últim el 2007, i és una pel·lícula que fa com un viatge per la història d'Espanya, doncs parlant de la vida d'aquests tres nois, homosexuals, en contextos diferents, un a la preguerra, un a la postguerra, i un ja a l'actualitat. I ho fa a través d'una veïna acabada de Lorca, que també és conegut, o com a mínim s'ha parlat molt d'aquesta part de la seva vida en la qual amagava la seva homosexualitat. I els Javis el que fan, doncs, és fer-ne aquesta apropiació cultural directa doncs per reivindicar l'amor lliure dintre d'aquest context. El que sorprèn molt per això, a part de la complexitat de la història del guió, és el tamany de la pel·lícula. És una producció absolutament enorme, rodada en 35 mil·límetres, tot i que els pàgines es projecten còpies en 35 en un format analògic, que és tot en digital. Però sobretot això, com una mena de Doctor Zhivago, que és aquesta epopeia vital enorme amb un gran quantitat d'escenaris i d'extra, doncs aquí arriba per explicar una història més íntima, per reivindicar l'homosexualitat i defensar-la en la història, d'una manera molt subratllada i molt explícita, però crec que també li queda bé la pel·lícula que ho facin d'aquesta manera, perquè llavors les subtileses van per altres bandes. A més, una pel·lícula que m'agrada molt, i avanço que generarà polèmica, de fet ja se'n genera, per la gent que desprecia pel·lícules que si són de guerra civil, que si són d'homosexualitat, que si ja finançaran amb diners públics. Però vaja, crec que és una pel·lícula que val la pena anar-la a veure i que s'ha de valorar, perquè segurament estarà nominada als Oscars en diverses categories, entre elles millor pel·lícula, per dir segur, segurament millor direcció. Recentment, de fet, mentre els Javis estaven aquí, els hi van comunicar que havien guanyat el Premi del Públic al Festival de Toronto, que això sempre és una gran senyal de com és rebuda la pel·lícula al mercat nord-americà. També a Cannes va tenir premi. Per tant, estem parlant d'una pel·lícula que serà important dintre la història del cinema espanyol.
0: Em sembla curiós, per la temàtica i tot plegat, que tingui aquesta projecció internacional, que jo entenc que hi ha moltes pel·lícules que són molt bones i que potser ni sonen per als Oscars, però tant, tant, n'hi ha alguna que no sabem per què. Sí que agrada, sí que encaixa, sí que s'ha fet la feina o no sé què passa.
1: Sí, a vegades és un petit miracle, no?, veure com es reben les pel·lícules. Aquesta, al final, explica una història molt universal, que és gent que diguem que no té la capacitat d'estimar públicament, en aquest cas, per la seva orientació sexual. I crec que és una cosa que és explicable a qualsevol país i en qualsevol cultura. Llavors, tot i ser part del tema central de la pel·lícula, també això, parlar de moments de la història, en aquest cas una guerra, on aquest tipus de coses s'amaguen. I clar, és això, genera com una certa empatia, doncs, que permet fer-la una pel·lícula molt més global. Mm. Però dic, sobretot crec que destaca per aquesta direcció esbojarrada, aquesta grandesa que té la pel·lícula, que segurament és una cosa que no havíem vist mai directament en el cinema espanyol, una pel·lícula tan gran.
0: Mm-hmm. Molt bé. No sé, seguim. De què més vols parlar?
1: Mira, parlem d'una altra pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana, que és El corazón de la bestia, dirigida per David Ayer, protagonitzada per Brad Pitt, i que, mira, ara, de fet, quan decidi parlar amb tu, ja aniré a fer la cua per la roda de premsa de Brad Pitt, que ha vingut aquí a Sant Sebastià, òbviament, amb la gent completament esbojarrada, quan va haver-hi la seva arribada a l'hotel. I, bàsicament, és una pel·lícula que és una mica una excusa posar-la perquè vingui Brad Pitt, perquè la pel·lícula realment no val massa la pena. És una pel·lícula d'aventures, les han fet reals, on un ex-soldat es perd amb els boscos d'Alaska amb el seu gos i doncs intenta tornar a casa, bàsicament. I és una història de supervivència a la natura, lluitant contra els elements, però fet d'una manera molt, molt americana, valga la redundància, moltes banderes americanes, flashback de la guerra, i aquesta lluita molt previsible contra la natura, que sigui lluita contra els elements, contra ossos, contra llops, i superant totes les adversitats. No? Mm. El millor de la pel·lícula és el gol, bàsicament, que és el cor de la pel·lícula, tal com diu el títol, i la figura més entranyable perquè Brad Pitt aquí realment està a mitges.
0: Hi ha aquest rumor, de la higiene de Brad Pitt, dic que en aquesta pel·lícula tots dos deuen fer la mateixa olor, no?
1: Sí, exacte. De fet, m'ha fet molta gràcia perquè Brad Pitt va arribar aquí a Sant Sebastià vestit amb una gorra així del revés, uns pantalons una mica mal girats, però tot i així està guapo, el senyor.
0: Sí, no.
1: Sí. És... Va com molta ràbia.
0: Clar, jo ho dic per ràbia, Vull dir que segurament tot això que diuen és infundat, no? Són d'aquests rumors, però...
1: Sí, exacte.
0: És per la ràbia d'un tio que té no sé quants anys ja, saps? Sigui molt més guapo que nosaltres ja en la nostra millor època.
1: Exacte, sí, perquè és una persona que ja s'ha passat la pantalla, per tant, hi ha espècies diferents, i això...
0: Molt bé, et perdem una mica,
1: La pel·lícula és això, no? Sí, la pel·lícula és molt recomanable. Sí, és que estic en el recinte del Cursal i segurament ara hi ha hora punta i aquí la gent tothom fa servir el wifi. Però vaja, intentarem acabar la connexió. L'última pel·lícula que volia comentar, que encara no s'estrena, és un títol El debut, pel·lícula dirigida per Jesse Eisenberg, que és el director, fonamentalment. No puc mirar si ha dirigit més pel·lícules, però és una cinta protagonitzada per Julianne Moore i Paul Giamatti, on Julianne Moore està absolutament extraordinària, un paper d'aquests que te'n recordes i que segurament el marcaran molt, i passant bastant a la història, com a mínim en aquesta segona temporada de premis. És una pel·lícula sobre el món del teatre, una dona de classe mitja, d'edat avançada, que decideix anar a fer un càsting per una obra de teatre musical i l'agafen i el procés doncs, de crear el personatge doncs, li serveix a ella una mica per posar-se en situació a la seva vida on sempre ser també un personatge secundari. I realment és una pel·lícula molt ben dirigida, molt ben escrita i sobretot molt ben interpretada per Julianne Moore, que com deia, és d'aquells papers que te'n recordes. Per tant, quan s'estreni és una pel·lícula que hem de parar atenció.
0: Molt bé, no sé si vols explicar alguna cosa més.
1: Res, simplement ja per tancar, només marcar que podeu anar a seguir també la cobertura a través de la Veu de Sant Joan. Vam parlar ja una mica del que diem vista secció oficial, en aquest cas amb artistes convidats, com el Marc Orde d'Estiu i el Borri Brugent del Festival Nits. I crec que farem el mateix amb la secció Parlar, que és aquesta secció de pel·lícules que s'ha estrenat internacionalment, que també es vota amb un premi del públic, que per cert la que va liderant és la Bola Negra, que està en aquesta categoria. I repassarem una mica doncs, tot aquest catàleg de pel·lícules internacionals que han passat per altres festivals i que segurament és la secció amb més reclam del festival, o sigui que ja en seguirem parlant. Però bueno, hi ha moltes més coses que anirem desvetllant.
0: Molt bé. Doncs, a part del cinema, l'ambient què tal?
1: Mira, l'ambient és molt bo. He pogut conèixer també diversa gent. Bueno, aquí sí que veiem molta premsa internacional de Brasil, Austràlia, Estats Units. I l'ambient realment és molt afable. La ciutat, si heu estat, és un destí que és un hub bastant habitual, per tot els catalans, doncs està molt bé. I també he de dir que m'he trobat molts catalans. Cosa curiosa. Tant gent d'indústria, sobretot, de productores, distribuïdores, però també bastanta gent de premsa.
0: Molt bé.
1: Sí, per tant, això, un ambient molt familiar.
0: Molt bé, perfecte. Doncs tu, que l'acabis de disfrutar, no sé, quan tornem a parlar amb tu, quan podrem parlar? Ens actualitzis.
1: Mira, segurament cap a final de setmana tu hi tornem, podem parlar-ne el divendres i llavors sí, ja farem un altre, diguem, un resum del festival, les valoracions, perquè el dissabte hi ha la gala de clausura i s'entrega el palmarès. Aquí jo ja no és això, però bueno, ho seguiré a temps per quedar-me a l'hospital. Però dic, en breu farem un altre especial amb la secció Carlà, que crec que va molt bé.
0: Molt bé, Gerard, que vagi molt bé. Una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies, adeu-siau.
0: Adéu, adéu. Aquest pròxim dissabte, Fiare Banca Ètica celebra l'assemblea del seu grup local de la Catalunya Transversal. Això que ja és interessant per si mateix, perquè és una assemblea oberta a socis del territori i a persones interessades en les finances ètiques, encara ho és més pel fet que aquest any se celebra Sant Joan, més concretament al Palmas, de la mà de la Comunitat Energètica Santjoanina. Perquè ens ho expliqui tot, tenim el telèfon a Gaspar Tarrida, de la Comunitat Energètica. Hola, Gaspar.
2: Hola.
0: Com és que acollim aquí l'assemblea de Fiare?
2: Bé, perquè des de la Comunitat Energètica ja a l'inici vam obrir un compte a Fiare. Fiare, que és una banca ètica cooperativa, doncs vam voler que el compte corrent de la Comunitat Energètica estigués en un lloc com aquest. Les raons són evidents, però després en podem parlar. I llavors bueno, vam començar una relació amb ells així purament, diguem-ne això, operativa, bancària, però en un moment concret ens van oferir una petita ajuda, es van interessar per la nostra activitat i això ens ha anat apropant fins ara, que ens han demanat si els podíem acollir en la seva assemblea del grup local, per dir-ho d'alguna manera.
0: Qui més qui menys, ja hem sentit potser parlar de les finances ètiques, però fes-nos dues pinzellades de Fiare. Què és exactament?
2: Fiare és una divisió d'una banca ètica que va néixer a Itàlia, que aquí a l'estat espanyol té seu a Bilbao i que té diversos grups locals com aquest, que es diu Grup Territorial de la Catalunya Transversal, però de fet seria això, el grup local de Catalunya. I en aquests grups locals hi han socis més actius que fan difusió del que significa les finances ètiques. Que, de fet, doncs, les finances ètiques el que ens estan dient és que és un lloc on tu hi pots tenir, per una banda, com a ciutadà, hi pots tenir els teus estalvis, sabent que aquests no s'utilitzaran per segons quines coses que tu no vols. com per exemple per finançar campanyes d'armament, vull dir inversions en armament, volia dir, etc. Per exemple, una de les campanyes que des del món de les finances ètiques s'està fent des de ja fa temps i que explica millor tot plegat és la que es diu justament així, campanya de la banca armada. I aquí el que t'expliquen a través de diversos estudis de centres d'investigació, com és el centre DELAS, doncs és què fan els bancs amb els nostres diners i justament amb les inversions en armament. I aquí és on pots veure doncs, que el Banco de Santander o el BBVA estan a dalt de tot del finançament d'empreses que es dediquen a la fabricació i a la venda d'armament arreu del món. Llavors, les finances ètiques o la banca ètica, justament el que et diu és que no, que ella et garanteix que els diners que tu hi posis només aniran a finançar projectes que siguin ètics i solidaris. Això seria un resum molt ràpid, no? No només existeix FIARE, sinó que existeix, per exemple, també Triodos, que no té un format cooperatiu. Després, dins del món de les finances ètiques, hi ha, per exemple, la cooperativa de crèdit COP57, o, per exemple, també a nivell de finances ètiques aquí a Catalunya, i és important també perquè a vegades no hi comptem, és el món de les asseguradores. I llavors hi ha una corredoria d'assegurances que és Ars Cooperativa, que també a través d'uns valors concrets i d'uns índexs concrets t'assegura que allà on tu contractis la teva assegurança segueixen això, uns valors ètics i solidaris.
0: No sé si a vosaltres, a part d'això, de compartir doncs, aquest rerefons que hi ha de la banca ètica, si ha tingut algun avantatge el préstec que has comentat que us van donar.
2: No, de fet, no va ser un préstec. En el cas de FIARE, ens van oferir una petita subvenció de fons perdut de 1.000 euros, que no és una gran fortuna, però que ja va anar bé i també doncs, ens va permetre això, no? Aprofundir una mica més en aquesta relació. Ells tenien interès també en poder ajudar i conèixer això, les comunitats energètiques com una, com un, diguem-ne, unes figures que emergien, doncs estem parlant d'ara fa 3 anys. Avantatges, diguem-ne, no sé en quin sentit, però diguem-ne en el sentit de diners, no, és un banc com qualsevol altre. També li has de demanar que no et cobri comissions, etc. I ho fan, vull dir, no estem pagant pas comissions per les transferències que fem. Tampoc ens donen un interès especial, vull dir, és un banc normal, per entendre'ns, que funciona com qualsevol altre i que qualsevol persona pot ser-ne sòcia o només client. Ja ells tenen aquesta diferència, el ser una cooperativa.
0: Entenc que el fet de que vinguin a Sant Joan també pot fer que molta gent que potser és de la comunitat energètica i no està a FIARE o no ho coneix, o gent que no està ni un lloc ni un altre, pot interessar-se per aquesta entitat, no? I no sé si... Sí, pot...
2: Aquesta és... Sí, tant. Està obert a tothom. El fet de venir dissabte al dematí al Palmas a les 11, estem convidats tots els que vulguem a aquesta assemblea. És una assemblea del grup local, eh? Per tant, no és una assemblea, diguem-ne, del banc, no és un tema de governació del banc, sinó de les activitats que fa aquest grup local per, diguem-ne, difondre les finances ètiques. I llavors, la idea ja era aquesta, de poder fer com un intercanvi entre la gent de la comunitat energètica i la gent doncs, això que més activa dins de les finances ètiques, I alhora, si ve algú que no està ni a una banda ni a l'altra, doncs també és convidat a poder venir i conèixer i participar. Després volem fer una visita a la instal·lació de fotovoltaica que vam promoure al dipòsit d'aigües. I mentrestant, doncs això, farem això, la passejada i l'intercanvi. I després acabarem fent un dinar. Si algú volgués apuntar-se al dinar, doncs bueno, encara ho estem organitzant.
0: Però que avui és l'últim dia per inscriure's, pot ser a...
2: Bueno, sí que hi havia un formulari d'inscripció i de parlàvem d'avui dimecres. Però si algú té interès i ens escriu a través de la comunitat energètica, doncs ja l'indicarem.
0: Ja per acabar, Gaspar, parlem tot sovint, a més som companys de feina i és col·laborador de la ràdio, vull dir que ens veiem tot sovint i ara ja no recordo què és el que hem parlat. A la ràdio en alguna entrevista o personalment? En quin moment situació es troba la comunitat energètica i això, o sigui, ens pots fer una foto?
2: Sí, la comunitat energètica en aquest moment doncs està mirant d'engegar aquesta instal·lació del dipòsit. Ja està tot llest, depenem finalment de temes administratius, com sempre, i aleshores seguim doncs, oferint la possibilitat de fer-se soci i poder rebre energia d'aquesta o de l'altra, o de la instal·lació del pavelló, perquè realment el que estem fent és endreçant una mica, que aquelles per evitar totes les problemàtiques administratives entre les companyies elèctriques, el que estem fent és que les persones que tenen una distribució a casa seva amb la companyia Endesa, o sigui, E-Distribución, doncs rebin energia del dipòsit, que també està sobre aquesta xarxa de distribució. I, en canvi, la del pavelló, que està sobre la xarxa de l'ERSA, doncs aquelles persones que reben energia a casa a través de l'ERSA, doncs també, diguem-ne, pengin dels socis pengin de la distribució i de la instal·lació del pavelló. I, doncs, així, endreçant-ho i, diguem-ne, esperant poder engegar aquesta del dipòsit i seguir endavant per poder-ne inclús promoure una altra, però de moment encara hem de consolidar aquestes dues.
0: Molt bé, Gaspar, doncs estarem pendents, anem parlant i que vagi molt bé aquesta assemblea de Fiària a Sant Joan, que sigui també un bon moment per continuar doncs, buscant sinergies, també.
2: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. I això és tot, avui ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. 5, 6, 6.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
3: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
1: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents del domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.

0: quiosco de Rambla 54 a Ràdio Tortosa. Mare i ta mare és la llengua d'aquí.
1: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
2: Bona tarda, gràcies a tots.
1: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada felicitats.
2: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
1: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
2: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
1: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
2: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt i, de fet, porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
1: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
2: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
1: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
2: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera.

0: I evadeix, jo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i hi és, tant evadeix jo com magranà, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals, legals.
1: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen, ah, segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No, no. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
0: Mm-hmm. Els quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
1: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar. Sí. Picar per telèfon també és telefonar.
0: I vosaltres dieu picar.
1: Tenim maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme, bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
0: Mm-hmm. Que potser més al nord fem servir més el trucar.
1: Sí, sí, sí.
0: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
1: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
0: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
1: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per al teu cafè o el teu té per anar a dormir, pues això, gitar-se.
0: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a gitar-se, com més a moure's.
1: Com de moure's, no?
0: Anar a dormir.
1: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els sobtava com algo dolent. Gitar, com això, activar-se, no?
0: Mm-hmm. Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient.
1: Seguim en accions, per exemple, escurar.
0: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
1: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu, vés a escurar els plats. Pues vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
0: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja n'hem de dir rentaplats.
1: Ja li diem rentaplats, en això, sí, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
0: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
1: Molt bé, sí, sí.
0: No? Per context, ho he tret.
1: Renyar és maldar, sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, perquè no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
0: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica més
1: estàndard, no?
0: Sí.
1: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
0: Vinga, doncs, va, l'última.
1: Vinga, va.
0: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
1: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. Fer és una expressió momos que utilitzem bastant.
0: Ostres,
1: sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
0: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
1: Vol dir fer ganyotes.
0: No. Fer ganyotes?
1: Fer ganyotes. Ah. Sí, lo típic que un nen treu la llengua.
0: La llengua.
1: Vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
0: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
1: Vinga.
0: Esgangalar. Toma.
1: Ostres,
0: ja.
1: És complicat estar a dir, eh?
0: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
1: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
0: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets, que la goma s'ha donat, que estigui donada és estar esgangalada. És això.
1: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
0: no
1: una
0: sé
1: cosa
0: per
1: molt
0: què els vilanovins
1: hem
0: desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
1: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
0: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tot

0: a l'audiència. Fins aviat.
1: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, si comencem
0: doncs
1: un altre
0: repetirem,
1: capítol
0: repetirem.
1: Per parlar-ne més.
0: Pues,
1: i tant.
0: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
1: molt
0: convé,
1: bé.
0: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
1: fem
0: sigui
1: un concurs,
0: jo, exacte,
1: bé,
0: que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
1: Vinga, una abraçada.
0: Una altra.
2: La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la llengua d'aquí.
3: Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
0: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs, ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sió Agramunt.
0: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
5: Hola, molt bona tarda.
0: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
5: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
0: Doncs ara mateix no massa, quina?
5: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
0: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txell, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
5: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió al Segre.
0: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
5: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
0: Efectivament.
5: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
0: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
5: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
6: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, doncs, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que doncs, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això, i bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant doncs, que si el torneig de futbol sala d'aquí de Gramunt, de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada, i arrel d'això, doncs, una vegada parlant amb un company, doncs, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser doncs, on va començar diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
5: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
6: Doncs arbitrant sempre em vaig un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
0: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
6: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent pues, a això, tercera divisió i lliga elit, que són les categories superiors.
0: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
6: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
0: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
6: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com per exemple aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar, arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
0: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
6: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
5: Uh-huh. Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
6: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
0: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
6: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res, perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
5: Mhm. Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espíteu o s'arbitre? Bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport, perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
6: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
5: A tu t'agrada patir, pel que ve.
0: Sí, no?
6: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, vinga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys a un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent, en aquest cas, i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
0: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades, segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
6: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin. I bons, també a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentava, és de, a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passe, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento, doncs, girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi, doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar, doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, sinó perquè el nom assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més en tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
0: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
5: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
7: Vale, la primera, aquesta.
8: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
7: Per aquesta?
8: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
7: I ara l'última?
8: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, segons les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits amb grafits ibèrics que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem. Eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original feta en guix era d'Istolacio i Indortes i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Camp de la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera, saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic, no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal, bàsicament, en la ciutat. Va ser el primer que es va fer gràcies a l'escultura que es va col·locar, a més, d'una manera simbòlica. Que es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio. Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
4: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
5: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí La Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
4: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
5: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, gràcies. Bona tarda.
4: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
6: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
5: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui dia, no? Per què?
6: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
5: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
6: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
4: Eva,
6: qui el tingui, li hem de crear.
4: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
6: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
4: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan boníssims.
6: que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també què hi ha detrás de cada captura, l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
5: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
6: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics poder fer els plats que fan.
4: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
6: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si saps el que és el gatet, suposo que si ets de Vilanova podria ser no.
4: No.
6: És un tauronet. Que un tauró, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat pot seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca, encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
4: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
5: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
6: gràcies.
5: Bé.
6: Gràcies.
7: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
8: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
7: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
4: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, doncs al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
9: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
4: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
9: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
4: També. L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
9: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
4: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
9: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
4: I com ho van resoldre, això?
9: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
4: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
9: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que a part de treure aigua pel puro li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
4: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
9: exacte,
4: sent?
9: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
4: Entenc que és un carrer molt dependent.
9: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
4: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
9: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era on aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses i, dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra gegantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i sabien, coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta gegant és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla a Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres que ho facin de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que avui ha presentat en una escola de Cornellà de Llobregat. Escoltem la consellera Esther Niubó.
2: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
1: I l'aeroport de Girona comptarà amb les rutes de Liverpool i Londres a partir del març i el juny de 2027 operades per EasyJet. La ruta amb Liverpool operarà des de març fins a l'octubre, mentre que la connexió de Londres-Gatwick tindrà un recorregut més curt, de juny a octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat és Miquel Noguer.
3: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxair, a Air Nostrum, etc.
1: I la Comissió Europea ha admès que no li sorprenen les informacions que apunten a un possible atac amb drons russos contra Espanya, França o Itàlia, perquè diu l'espai aeri de la Unió ha estat violat en diverses ocasions els últims mesos. Però això sí, ha subratllat que no li consta cap informe que reculli l'alerta concreta contra el territori espanyol, tal i com ha publicat el diari El Mundo. És una notícia que ha aparegut en aquest diari i el portaveu de la Comissió de Defensa ha afirmat que ha vist la informació publicada al mitjà espanyol i que no li sorprèn en absolut. I parlem de Ribes de Freser perquè ha activat una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta per l'excés d'arsènic, que és un tema que ja fa setmanes que cueix. El problema es va detectar fa uns dies a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del municipi, que abasteix amb dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.

viscuts són com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar. Tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a pregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs

Ella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubit Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan.
2: Aquí no hi ha... No. Aquí... Aquí no hi ha... Aquí no hi ha truc.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel de dur a terme una política de discriminació racial, neteja ètnica i terrorisme contra els palestins. Durant el seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions Unides, on ha intervingut amb un vídeo gravat, ja que l'administració de Donald Trump li va denegar el visat, Abbas ha dit que el que està succeint a Gaza, Cisjordània i Israel no són incidents aïllats, sinó un pla colonial maligne que té l'objectiu de fer la vida impossible als palestins per obligar-los a abandonar la seva terra. Ha avisat que Palestina s'enfronta a un dels moments més perillosos de la seva història i ha denunciat que Israel està expulsant i privant els palestins dels drets bàsics. Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per assumir alguns projectes prioritaris, com és el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, el polígon Torreblanca o l'escenari per al port de Barcelona. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
2: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
3: Ho deia el secretari i és així. Avui és un molt bon dia pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per al Departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació.
1: I la Junta de Govern Local de Lleida ha aprovat de manera inicial la primera fase del projecte per reduir el risc d'inundació al barri de Capon, que contempla l'ampliació del mur del parc dels Camps d'Elisis. La Paeria i invertirà 400.000 euros i els treballs s'allargaran uns 2 mesos i afecten un tram de 360 metres de llarg. Mollet del Vallès es prepara per acollir el proper dia 14 d'octubre la segona edició de Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell, en horari de matí i tarda, i participaran 40 empreses i oferiran 250 llocs de treball. Parlant de feina, la d'agricultors i agents del sector que busquen fórmules de tàrrega per afavorir el relleu generacional en el sector agrari. Una jornada de treball avui a la capital de l'Urgell que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves per poder-se dedicar al camp en el Tastarec.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallacs, Olivia, quin moment d'amor, la Lumit Bank, Xiula, el botó màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: La veu, música i informació.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional José María Macías sobre el recurs d'empara de Jordi Turull diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text, segons publica la CN, apunta que no va incórrer que això va incórrer, en una fallida lògica consistent en aplicar un precepte amb una manifesta falta de sintonia amb el que la norma pretenia. També diu que l'apreciació d'un benefici personal sense un increment real de patrimoni s'hauria de considerar un excés en la interpretació de la llei. Macías va elaborar un text després que la majoria progressista del Constitucional rebutgés la primera ponència contrària, recordem, a aplicar la llei. El desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor a Madrid, ha desfermat una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que cada desnonament que es fa allà, per cada un que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Aquest no és un model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: Avui, Dia Mundial a la Recerca del Càncer. Els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, en centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. Per això molts investigadors se'n van a l'estranger. Escoltem a Juan Ángel Recio, doctor cap de recerca biomèdica de l'Institut Vall d'Hebron.
3: Realmente no se tiene consciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Els castellers de Sants han completat avui la tripleta màgica a la Diada Castellera. La Mercè, els de la camisa grisa, han portat a la plaça el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. Durant l'actuació, els castellers de Barcelona han fet dos intents desmuntats de 3 de 9 amb folre. La colla de Gana ha rebaixat les pretensions i ha ofert un 3 de 8. Tot plegat a la plaça Reial.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

Vaig pensar que eres tu amb el nas fred i em llepava la cara, però aquell alè era més aviat de gos malnodrit i petaner. Vaig entendre que volia sortir

0: Don't worry, be happy.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Més de 570.000 vehicles han sortit de l'àrea de Barcelona en el marc de l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar ahir a les 12 del migdia i que ha acabat avui a les 3 de la tarda. El Servei Català de Trànsit en preveia uns 580.000 que abandonarien l'àmbit metropolità, per la qual cosa la xifra final suposa un 98% del vaticini. Durant el matí a la P7 s'han registrat un trànsit intens i lent entre Montornès del Vallès i La Roca en sentit Girona. El Servei Català de Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin a l'àrea de Barcelona entre el migdia i la mitjanit de diumenge. I el govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla dissenyat per educació per reforçar els aprenentatges. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
3: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
2: I l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix. Les entitats ecologistes s'han carregat contra el model que consideren insostenible i poc sostenible mediambientalment. Josep Joan Segarra és el portaveu de l'Associació Sediments. L'escoltem.
4: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
2: I investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta passada nit. Al carrer els Mossos han rebut l'avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'aquest home. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català, la jornada de la Mercè, un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes al llarg del passeig Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials que veuen la setmana com un aparador.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Avui us proposem un Jazz Club Concert del Voltatge amb l'escolta del concert inaugural del 45 Festival Jazz Terrassa, celebrat a la Nova Jascava el 6 de març de 2026. Després de l'acte institucional d'inauguració i de la bufada d'espelmes commemorant 45 aniversari del certamen, obrien foc els primers compassos musicals de l'Oriol Vallès i Irene Reig Quintet. Som-hi, doncs, amb el Jazz Club Concert d'arrencada del Festival Jazz Terrassa 2026, on escoltarem temes originals de Vallès i Reig en format suite. Comencem amb la peça que porta per títol Hitmas, composició original del trompetista agarenc.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava. Amb Susanna Carmona.

Divendres 6 de març de 2026 arrenca la commemoració del 45 Festival Jazz Terrassa a la Nova Jascaba amb un concert d'obertura que plega noms rellevants de l'actual escena jazzística catalana. Al capdavant de la banda, dues veus amb molta anomenada, amb dues compositors i líders dels seus projectes i impulsors del col·lectiu The Changes. Des de l'escena local, el trompetista Oriol Vallès, col·liderant projecte amb la saxofonista del moment, Irene Reig, recent guanyadora del Premi Enderrock 2026 per l'àlbum Ànima. La Irene i l'Oriol porten tocant plegats des de fa més d'una dècada, però per aquesta ocasió uneixen les seves bandes en un quintet únic, interpretant la seva música original més recent. Han emplenat el projecte amb altres escenaris per arribar en plena forma al Club del Passatge Tete Montoliu amb un dia d'estrena, acompanyats per una secció rítmica de somni, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Han estat tots cinc els protagonistes del tret de sortida de l'edició 2026 del certamen agarenc i avui protagonitzen el Jazz Club Concert. Estem escoltant un tema original de Vallès del seu darrer àlbum, Manteca Abstracta, que porta per títol Hillmans.

Durant els últims anys, Oriol Vallès ha estat actuant internacionalment, tocant per Europa, a Catalunya, Espanya, Holanda, Bèlgica i també als Estats Units, a Nova York i New Jersey. Nascut el 1993 en una família musical a la ciutat de Terrassa, l'Oriol acaba el grau professional amb menció d'honor el juny del 2011. També el grau superior a l'Escola Superior de Música de Catalunya, graduant-se el 2015 amb matrícula d'honor. I durant aquest temps d'escola i formació forma ja la seva primera banda, anomenada Smack Dab, i co-liderada amb el baterista Joan Casares, una formació que ha tocat clubs i festivals importants com el de Terrassa, també el Mas i Mas, i que va gravar el 2015.

2015 amb el saxofonista de Nova Orleans, Jesse Davis. I el 2016, Vallès enregistra amb dos dels músics de més renom aquí a l'Estat, com són el saxofonista valencià Perico Sanbeat i el trombonista Toni Balanguer, en una crítica que es publicava al Jazz Journal Magazine anglès, deien que Vallès és un trompetista vigorós que exhibeix una clara influència de Freddie Hubbard, influenciat per Hubbard i també pel mestre Josep Maria Ferràs, de la ciutat de Terrassa natural, d'on és Oriol Vallès. Vallès finalitza el màster a la Manhattan School of Music l'any 2018 i torna a ser distinció cum laude. I el juny d'aquell mateix any ja lidera el nou projecte al festival Mas i Mas. Amb Smack Dab es va expandir també com a Big Band, l'Smack Beat Dab, i va rebre doncs molta atenció per part dels mitjans. Ell també dona classes i mostra la seva mestria com a professor convidat al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears o també a Tenerife en el Jazz Camp de 2019. Estem escoltant Hilmas, un tema original del trompetista Oriol Vallès, en aquest cas acompanyat pel saxoal d'Irene Reig, el piano Joel González, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Un tema que forma part del darrer àlbum del vallesà, Manteca Abstracta, que ha editat aquest any 2026 amb el segell i col·lectiu del que forma part The Changes.

Líder, esteu escoltant el concert inaugural de l'edició 2026, la número 45 de la història del Festival de Jazz de Terrassa. Estem recuperant aquest concert celebrat a la Nova Jazzcava amb Oriol Vallès a la composició i la trompeta, Irene Reig també a la composició i al saxo alt, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria, una Nova Jazzcava que es vestia de luxe per rebre aquests cinc magnífics de l'escena catalana amb nou material, nou projecte per obrir una edició exitosa, la d'aquest 2026 del Festival Agarenc. Tot un col·lectiu el que forma aquest quintet, tots líders de projectes i que en aquesta ocasió presentaven també material original. Ara estem escoltant una peça d'Irene Reig recollida en el seu nou àlbum, Ànima. Porta per títol Mai vaig pensar en tu. S'editava per The Changes, lògicament, aquest 2026, i amb temes i títols com Felicitat continguda, Atzucat, Centaures, Relays, Dins d'un somni o La bassa. I aquest que ara us presentàvem, Mai vaig pensar en tu. Estem escoltant avui aquestes peces amb un Jazz Club concert especial.

La saxofonista i compositora barcelonina Irene Reig és una de les grans exponents de la generació millennial del jazz català. El 2017 debutava en format de trio amb Biubs, disc mèdit 2017, i uns anys després la música del Raval també va presentar el debut discogràfic amb la mateixa segell disc mèdit l'any 2018 de l'octet que ella mateixa liderava, de Bob Col·lectiv. El segon disc de Reig, en format trio, Mira, venia uns anys després, el 2021, i ja va ser un àlbum molt ben valorat per la crítica. La mateixa revista 440 de clàssica i jazz del grup Enderroc el considerava el segon millor disc de l'any. Aquest 2026, però, Irene Reig ha arribat amb molta força al mercat discogràfic amb un nou títol, Ànima, una suite amb quatre moviments que Reig comparteix amb una secció rítmica de luxe, amb el pianista Xavi Torres, el contrabaixista Pau Sala i a la bateria Andreu Pitar, un disc que ha estat en els Premis Enderrocs doncs el millor de l'any 2026, segons la crítica, i que l'Acadèmia de la Música l'ha nominat amb els Premis Alícia per menció compositiva.

Estem escoltant Mai vaig pensar en tu, un tema original de la saxofonista barcelonina Irene Reig, que interpretava en directe al costat d'Oriol Vallès, Joel González, Giuseppe Campisi i Joan Casares, un concert memorable el que presentaven i oferien al públic que omplia vessar la Nova Jazzcava el proppassat 6 de març de 2026, coincidint amb la inauguració de l'edició número 45 del Festival de Jazz de Terrassa. Irene Reig ha estat, doncs, en aquests moments, dèiem que és la saxofonista del moment, i és que, bé, ella va començar el 2008-2010 com a membre oficial de la Sant Andreu Jazz Band, i a partir d'aquí, doncs, ha anat liderant el seu propi septet de Bob Collective, amb composicions i arranjaments originals, i des de 2010 ha anat, doncs, amb altres formacions també com a assignment. Però després d'un període residint a Amsterdam i fins i tot de fer una estada als Estats Units també, va decidir tornar a Catalunya, on ha anat afiançant una carrera com a líder que realment és impressionant i que consolida, doncs, el seu so i la seva personalitat dins de l'escena del jazz europeu.

El Festival de Jazz de Terrassa, en la seva edició número 45, comptava amb uns instrumentistes i compositors de luxe, una producció de l'edició 2026 del festival que unia el que podem considerar probablement la generació dels nous lleons de l'escena catalana. Una dinàmica de concert la que vam viure molt interessant, amb interpretacions solistes de tots els membres del quintet, doncs, interpretacions de luxe, amb moltíssima compenetració, amb una entesa, doncs, molt palpable, aquesta sintonia que no només és dins de l'escenari, sinó també a fora, perquè són bons músics que comparteixen música i experiències artístiques, però també amistat, i això, doncs, certament es nota i es notava en aquest concert i en aquesta peça que ara podem escoltar, el tercer tema de la vetllada en format de suite que porta per títol Divendres Vespre.

Volem significar la presència a l'escenari del passatge Tete Montoliu del pianista Joel González. Ell doncs ha tornat a Catalunya i ho celebrem després d'una llarga estada a Nova York, i també va brillar doncs lògicament tots els solos, però en aquest tema, aquest divendres vespre que estem escoltant, val la pena destacar la interpretació al saxo alt d'Irene Reig en aquest tema Divendres Vespre.

Una nova coincidència en el repertori que van oferir Oriol Vallès i Irene Reig Quintet en l'obertura del 45è Festival Jazz Terrassa. El tema anterior que escoltàvem portava per títol Divendres Vespre, just el dia d'inauguració del certamen agarenc, i la que estem escoltant ara és número 4, el títol de la quarta peça també d'aquest repertori que interpretava Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria, amb aquesta super engreixada secció rítmica, i Oriol Vallès i Irene Reig a la trompeta, al saxo alt respectivament, i a la composició.

Arrencada per dalt del Festival de Jazz Terrassa en la seva edició número 45 a la Nova, ja escava amb un concert i un ambient propi de les vetllades inaugurals. Un concert i una vetllada que es va retransmetre en directe precisament per aquesta casa, la xarxa Més, i també per Catalunya Músic. Destacar aquest superdiàleg que es va establir entre la platea i l'escenari, el diàleg entre líders i la combinació excel·lent dels solos, com el que hem escoltat del trompetista Oriol Vallès.

0: des de la nova Jazz Cava.
1: Jazz Club Concert.
2: Moltes gràcies. Uau, micro corporatiu i tot, eh? What is jazz? Moltes gràcies. Oriol Vallès, a la trompeta. Joan Casares, a la bateria. Giuseppe Campisi, al contrabaix. I al piano, Joel González. Bé, estem molt contentes d'estar aquí inaugurant el 45è Festival de Jazz de Terrassa. Per nosaltres és, bueno, és un privilegi, és un luxe. Són molts anys de compartir música tots plegats i també compartint música plegats aquí a la Cava i al festival. Vull dir, Terrassa és com casa nostra, ens ha vist créixer des que érem ben petits, la veritat. I per això que ens fa especial il·lusió presentar aquest projecte que és molt nou aquí, avui en el festival. És un projecte que veu de les composicions de l'Oriol i meves i que vam decidir unir forces, no? Perquè ens agradava com quadraven les nostres músiques i vam dir, endavant, aviam com queda això. Hem començat amb aquesta suite de quatre parts, quatre temes, eren dos de l'Oriol i dos meus. Hem començat amb un tema que es deia Hilmas, després hem tocat Mai vaig pensar en tu, divendres vespre, com avui. Això ha passat ja moltes vegades, no? Hem tocat divendres vespre, un divendres vespre. Està bé, està bé. I per acabar, aquest últim tema es deia 4. Número 4. Un aplaudiment, sí, sí. Després ja li passaré el micro a l'Oriol perquè us expliqui més coses, però ara a continuació anem a baixar una mica les revolucions i tocarem un tema meu en aquest cas, que es diu La Bassa. Esperem que us agradi molt. Molt bé.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Heu pogut escoltar a Irene Reig, qui presentava els músics i agraïa al festival i a la ciutat de Terrassa per l'oportunitat de presentar bona part dels projectes d'aquesta formació. I és que el concert celebrat a la nova Jazz Cava el 6 de març de 2026 va mostrar el bo i millor de l'escena catalana. Va ser un concert molt intens i molt celebrat pel públic que omplia el club del passatge TT Montoliu. Era precisament l'arrencada de l'edició 2026 del Festival Jazz Terrassa, que va arribar fins al 27 de març amb concerts molt exitosos. Nosaltres avui al Jazz Club Concert hem volgut doncs celebrar aquests 45 anys de festival amb l'emissió exclusiva d'aquest primer concert. Celebrar i agrair també a Oriol Bagardit, tècnic de concert, i a Manolo Guerrero, les vies de so del Jazz Club. Tornarem la setmana vinent amb molta més música.
2: Continguts en xarxa.

0: entre elles l'habitatge. En té els detalls el nostre company Joan Muñoz.
1: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, ella ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
2: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi hagi uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no, hi hagi una aproximació primer humana, aquestes qüestions humanes, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que regulin un mercat que ja veiem que si ho deixem el seu lliure funcionament és insaciable.
1: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers.
2: El 2028 hi haurà màquines, en aquest tram que és el que vam acordar, i vostès saben que jo defenso la totalitat
3: fins a Granollers,
2: 40, però saben també que el meu acord d'investidura diu que farem aquest tram que tenim compromès des de Terrassa fins a Sabadell, no? Bueno, és el que farem ara, no? I jo, a la que pugui, tingui suport polític, el meu punt de vista és que s'hauria de fer sencera.
1: Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la cocapital del Vallès Occidental.
0: I el president israelià Benjamin Netanyahu ha rebut una gran escridassa de l'Assemblea General de les Nacions Unides just abans de començar el seu discurs. Gran part de l'auditori ha abandonat la sala, que ha quedat buida abans que comencés a parlar. Netanyahu ha començat amb un missatge directe als assistents. Si hi ha més covards morals que vulguin abandonar la sala, que ho facin ara. L'ha aplaudit la seva delegació.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

que t'hi obres a poc, algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar. Però

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Rura. El PSOE, el Ministeri d'Habitatge i Junts mantenen contactes per desencallar un nou decret d'habitatge que el govern espanyol s'ha compromès a aprovar tan aviat com sigui possible. Tot plegat després del desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys desallotjada ahir a Madrid per un fons voltor. El Ministeri estudia les propostes que Junts va traslladar directament a Pedro Sánchez i que fa mesos que té registrades al Congrés. El grup de Míriam Nogueres espera una resposta dels socialistes aviat. Un acord previ garantiria que, contràriament al que va passar abans de l'estiu, l'executiu aprovés per primera vegada un decret d'habitatge amb els vots garantits al Congrés. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ho ha confirmat a Televisió Espanyola.
2: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones que hasta ahora veníamos o veíamos más distanciadas. Lo que estamos planteando es un cambio estructural. Hemos trabajado la redacción de este Real Decreto en lo que se refiere a los desahucios de la mano de Naciones Unidas. Estamos ahora pues conformando con los grupos políticos esa mayoría para que no tengamos que estar recurrentemente en esto, porque yo quiero recordar que esto no hubiera sucedido si en el Parlamento a principios de este año se hubiera convalidado hasta en dos ocasiones la paralización de los desahucios que llevó el Gobierno de España.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat una cimera de partits demà al matí per abordar la situació de l'educació. La reunió serà a 2:15 al Palau de la Generalitat i el cap de l'executiu confia tancar-hi un acord de país. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. És l'esborrany que, segons publica l'ACN, apunta que va incórrer una fallida lògica que no manifesta el que realment volia la norma. També diu que l'apreciació d'un benefici personal sense un increment real de patrimoni s'hauria de considerar un excés amb la interpretació de la llei. I l'Ajuntament del Vendrell construirà un emissari submarí per acabar amb les inundacions que pateix especialment la façana marítima de la vila, unes obres que no començarien abans de la tardor de 2027 i que podrien tenir un cost d'entre 4 i 6 milions. Aquest emissari submarí seria d'un quilòmetre de llargada i recolliria l'aigua de la pluja de la nova xarxa de pluvials. I acabem. L'Assemblea de les Nacions Unides s'ha buidat quan el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha pujat al faristol. Molts diplomàtics de diferents delegacions s'han aixecat i, entre crits, ha marxat de la sala. Abans de començar el discurs, l'israelià ha convidat a dir a marxa qualsevol altre covard moral que no hagués sortit encara.
3: ¿Me dices tu nombre, por favor?
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, Peyu, con i.
3: Bien.
4: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
5: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom 24 de setembre de 2026. Què va passar un dia com avui, però d'altres anys? Un dia com avui, de 1976, Diane Fossey fundava a Ruanda de Karisoke Research Center, un centre d'investigació sobre goril·les, que esdevindria un referent internacional i el qual treballen actualment més de 100 persones expertes en aquests primats, protegint cada dia aproximadament la meitat de les famílies de goril·les que existeixen a Ruanda. Nascuda a San Francisco, Diane Fossey és coneguda per la seva labor, per la seva feina científica i conservacionista amb goril·les de les muntanyes Virunga, a Ruanda, i a la República Democràtica del Congo. I la seva paciència, la seva meticulós observació li van permetre comprendre, imitar-ne el comportament i guanyar-se gradualment l'acceptació de diversos grups. Va recollir les seves observacions i també la seva relació amb els goril·les, el llibre Goril·les a la boira, que va publicar l'any 1983, del qual es va fer la pel·lícula més tard. Entre altres coses, va demostrar que aquests primats tenien comportaments similars als de les persones, la qual cosa va suposar una revolució en el camp de la primatologia, ja que contradeien el que la comunitat científica sostenia en aquells moments. En els seus 22 anys d'estudi amb goril·les, Fossey es va enfrontar i combatre l'activitat de caçadors furtius, i aquesta lluita li va crear molts enemics, tot i que no es va aclarir mai, segurament va ser el motiu pel qual va ser assassinada a cops de matxet el 26 de desembre de 1985. I un dia com avui de 1991 es publicaven dos dels àlbums que marcarien la història de la música, el segon treball de Nirvana, Nevermind, i el cinquè del Red Hot Chili Peppers, el Blood Sugar Sex Magik, probablement el seu millor disc. Normalment acostumem a obrir amb Blood Sugar, però aquest any ho farem diferent, amb Nevermind de Nirvana, que incluïa Smell Like Teen Spirit, la terrible història de la Polly.

0: habitatges buits es concentra al nucli antic i va identificar com a principals barreres el cost de les rehabilitacions, la complexitat administrativa i la manca de seguretat jurídica percebuda per algunes persones propietàries. Així mateix hi ha una oferta reduïda d'habitatges disponibles. En aquest escenari, i per seguir avançant, el pròxim dijous 1 d'octubre, de les 6 de la tarda a les 8, se celebrarà a la sala de plens la trobada participativa Connectem Oportunitats d'Habitatge Sant Joan de les Abadeses. Tenim ja el telèfon en Marc Vallverdú, de la Fundació Europe Peace, que és qui dinamitzarà la trobada. Hola, Marc.
1: Hola, com anem?
0: Què tal, com va això?
1: Molt bé, molt bé.
0: Explica'ns.
1: Gràcies, Joan.
0: No, i ara, contents de poder parlar i de que es moguin coses, a veure si es troben solucions. A qui està adreçada aquesta trobada?
1: Mira, aquesta trobada està adreçada a tot tipus de perfils relacionats amb l'ecosistema dels pisos a Sant Joan de les Abadeses. Està sobretot adreçada a propietaris, associacions de veïns, administradors de finques, llogaters, agents rehabilitadors, entitats financeres que puguin donar suport en projectes de rehabilitació, cooperatives d'habitatge, comunitats energètiques, entitats socials, constructors, immobiliàries. És una trobada que intenta posar en comú tots aquests perfils perquè puguin compartir necessitats i també puguin ofertar ajuda, no? Els uns als altres, poder trobar en què ens podem complementar.
0: Mm. Per tant, entenc que perquè funcioni bé és necessari que hi hagi prou diversitat d'actors, no?
1: Sí. Mm. I la idea és que puguin haver-hi actors locals i també en altres perfils potser és interessant obrir actors de fora de la localitat que puguin aportar mancances que no es puguin trobar a Sant Joan de les Abadeses.
0: Mm, mm. Us trobeu en interès entre aquesta diversitat d'actors per participar-hi?
1: Actualment el sector de la rehabilitació s'està movent. Hi ha moltes normatives, sobretot a nivell europeu, que s'estan imposant i cada cop això agafarà més embranzida. Tot i això, és un aspecte del nostre dia a dia, l'estat de l'habitatge, que a nivell de públic i de ciutadania no sol tenir en compte. Però l'impacte que té a nivell energètic dins dels municipis és molt rellevant. De fet, és un dels costos més elevats i també a nivell d'emissions més elevat dins d'un municipi. Llavors, és important fer conscienciació al voltant de la rehabilitació energètica i poder augmentar l'eficiència energètica dels nostres edificis, però no només a nivell ambiental, sinó també a nivell de confort propi, no? De les famílies i, sobretot, aspectes econòmics, és a dir, combatre la pobresa energètica, que és aquella pobresa que ens impedeix dedicar part dels nostres recursos econòmics a un major confort a la llar, a poder doncs, escalfar-nos a l'hivern, refrescar-nos a l'estiu, posar tantes rentadores com voldríem, sobretot entre aquells perfils de població que s'anomenen vulnerables. Mm-hmm. Llavors, és un aspecte que cada cop està agafant més embranzida, més interès, però encara és important fer conscienciació i, de fet, la idea d'aquesta trobada també serà fer una petita introducció en quin és l'estat de l'habitatge a Sant Joan de les Abadeses i proposar algunes alternatives o estratègies interessants i que normalment no solen ser tan comunes, estratègies innovadores, per poder mobilitzar aquest habitatge. I llavors

0: la sessió un temple, doncs finalment una trobada, no? on poder establir diàleg entre els diferents actors per trobar solucions, interessos complementaris i com ens podem ajudar els uns als altres.
1: Mm-hmm. Com dèiem, això dona continuïtat a un estudi que es va fer i en el qual, si no m'equivoco, vosaltres també vau participar. Hem sí. assenyalat algunes de les conclusions principals, però no sé si em vols destacar alguna o alguna altra.
0: Mira, a partir d'aquest estudi es va identificar que hi ha una gran quantitat d'edificis anteriors al 1980 i això és una tendència que no només existeix a Sant Joan de les Abadesses, sinó també a tot Europa, podríem dir, quasi, però sobretot a Espanya en general. I per què 1980? Perquè previ a aquesta data els requisits en construcció pel que fa a aspectes d'eficiència energètica no eren els que tenim ara. La normativa ha anat evolucionant i això ha fet que els edificis antics, que, com deia, són la majoria, pateixen de dèficits a nivell de, com dèiem, confort i capacitat de mantenir una temperatura interior adequada. Això fa que les famílies gastin molts de recursos en escalfar a l'hivern i refredar a l'estiu. Mm. Específicament, aquest estudi va identificar que a Sant Joan de les Abadesses hi ha 248 habitatges buits i la majoria són plurifamiliars. I, sobretot, el problema de la desocupació es concentra, com bé deies tu, a la Vila Vella, amb 77 habitatges buits, i també a la colònia Llaudet, amb 60 habitatges buits.
1: Mm-hmm. Sant Joan va entrar al mapa de zones tensionades del juliol passat. No sé si això canvia la manera d'abordar el problema de l'habitatge buit.
0: Bé, està clar que és un punt d'inflexió, però és un problema que ja persistia i, per tant, les accions que s'estan fent ara tenen una continuïtat respecte a tota la feina que ja s'està fent fins ara i els anys anteriors amb l'Ajuntament. Per tant, la voluntat és de continuar actuant per poder mobilitzar aquests habitatges. És molt important mobilitzar aquests habitatges, com dèiem, perquè si ens trobem en una zona tensionada, això implica doncs, un increment dels preus de l'habitatge i poder tenir més habitatges disponibles pot contribuir a reduir els preus. I, per tant, forma part d'una cadena lògica d'actuacions que s'estan portant a terme per poder solucionar una de les preocupacions més importants que tenim actualment, que és l'habitatge, i sobretot a Sant Joan de les Abadesses, on s'ha vist que és un problema persistent i que cal posar-hi solució.
1: El cartell es parla d'una dinàmica de trobades breus. Explica'ns una mica com anirà.
0: Aquesta dinàmica consistirà en, com bé deia, primer una petita introducció sobre quin és l'estat de Sant Joan de les Abadesses i quines són les potencials estratègies que es poden aplicar per mobilitzar els habitatges buits i fomentar la rehabilitació d'aquells habitatges que a més estan patint els impactes doncs, de l'envelliment del parc d'habitatge del municipi. I després d'aquesta petita introducció hi haurà la dinàmica en si de trobades. Aquestes dinàmiques inclouen una sèrie d'activitats que es fan per parelles o per grups on es posen en comú, com deia abans, interessos complementaris. És a dir, què puc oferir jo com a actor, no? Quina és la meva expertesa, quins aspectes conec jo del municipi, per exemple. Ostres, he identificat certs edificis buits del poble, o tinc coneixença de persones que són propietàries d'aquests edificis buits, o jo mateix soc propietari d'edificis buits. Per exemple, en el cas d'actors com poden ser asseguradores o agents rehabilitadors o cooperatives d'habitatge, poden conèixer com aconseguir subvencions i com ajudar als propietaris a arribar a aconseguir subvencions que permetin rehabilitar els seus pisos i llavors posar-los en lloguer o a la venda. Gent que, per exemple, tingui perfils més alineats amb mediació per poder atacar doncs, aquelles comunitats on hi ha casos més vulnerables i requereix un assessorament i un acompanyament més pròxim i amb coneixement de quina és la realitat del tipus de perfils. I per altra banda, a part de què podem oferir, en aquesta dinàmica també tindrem què necessito, no? Amb què em poden ajudar. La idea és doncs encaixar que per una banda alguns perfils puguin oferir aspectes complementaris al que altres perfils puguin necessitar. I d'aquesta manera anar fent el que en diuen en anglès matching, no? Que és anar linkant, anar veient quins perfils coincideixen i poder arribar a acords. L'objectiu de la sessió seria sortir amb coneixement de causa de quin és els diferents perfils que estan disponibles en aquest ecosistema de Sant Joan de les Abadeses i obtenir contactes, correus i també acords entre aquests actors, de manera que posterior a aquesta sessió es puguin desencallar accions específiques al voltant de la mobilització de l'habitatge buit.
1: Molt bé, aquesta és la tercera trobada que feu participativa dins d'aquest procés. Potser les altres eren més d'escoltar i aquesta, doncs, la gent ha de tenir un paper més actiu, però llavors, un cop feta la posada en comú final, quin serà el següent pas? Com es farà un seguiment dels encaixos i col·laboracions o què és el que es farà a partir d'aquí?
0: A partir d'aquí, com bé deies, la idea és fer un seguiment dels diferents encaixos i fer un acompanyament de les parelles, no, de necessitats i oferiments que es trobin. A partir d'aquí, amb l'Ajuntament es treballaran accions per poder fer un seguiment i poder fer també doncs, més, si es veu que té èxit, més accions similars per poder trobar encaix entre actors. Per exemple, si entre dos actors s'identifiquen noves necessitats, és a dir, que l'acord al qual s'arribi o la col·laboració a la qual s'arriba s'identifica que és necessari la intervenció de també altres actors que potser puguin oferir o tinguin noves necessitats, aquest seguiment permet completar-ho. I amb els perfils que nosaltres tindrem coneixença, doncs anar podent muntar el puzzle, no, d'actors per tal de tenir un suport i una col·laboració col·lectiva al voltant de la mobilització del parc edificatori de Sant Joan de les Abadeses.
1: Perfecte, Marc, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Salut. I Ataiwa és el nom d'un quartet musical amb seu a Lió, França, que fusiona el patrimoni musical afrocolombià amb el rock psicodèlic dels anys 70 i 80. El grup, liderat per la cantant i multiinstrumentista colombiana Luisa Cáceres, va publicar el primer EP homònim el 2022 i ara debuten amb el seu primer llarga durada, Passaje.

0: Ja heu anat sabent que tenim el nostre crític cinematogràfic, en Gerard Fossas, a Sant Sebastià, i cosa que ens fa molta il·lusió i, a més, ens agrada molt escoltar la seva visió, perquè el coneixem i perquè confiem, de tot el que es cou al festival. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Què tal? Com va això?
1: Doncs molt bé. Molt content amb el festival, bastant de les pel·lícules, i això, he disfrutat d'una experiència nova també, en un festival diferent, que estem habituats a Sitges, al Mig, Trasmolins, però mira, aquest és el segon nou, i l'experiència està sent molt bona.
0: Sí. Més tranquil, no?, que Sitges, entenc.
1: Sí, el que passa, dona la sensació que hi ha com més hores al dia, perquè pots veure 4 o 5 pel·lícules igual i tens temps per tot, o sigui que és com un punt mirat, així bé.
0: O sigui que el nivell del número de pel·lícules que pots arribar a veure al festival és igual que el de Sitges. Jo tenia la sensació que Sitges gairebé era com una marató.
1: Sí, doncs aquí també, però els horaris estan muntats tan diferent que pots fer-ho, però amb espais, anant més descansat, igualment et lleves d'hora perquè hi ha pel·lícules a les 8, però no sé, és com una sensació estranya que encara no s'explicava.
0: Molt bé. Molt bé, doncs res, anem ja a la teca. Què ens vols explicar avui?
1: Mira, parlarem, com que normalment parlem de les estrenes que faran el cap de setmana, ho lliguem una mica amb el Festival de Sant Sebastià, perquè com passa altres vegades, ja, mentre dura el festival, s'estrenen el cap de setmana. I aquest és el cas de la pel·lícula que s'ha comentat més, que sens dubte és La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, que bé, ja porta temps parlant-se'n des que es va estar al Festival de Cannes, i ara s'ha presentat oficialment a Espanya i al Festival de Sant Sebastià abans de la seva estrena, doncs, aquest divendres 25, que venia la pel·lícula de tot el públic. I realment és una pel·lícula que a mi personalment m'ha agradat moltíssim, una pel·lícula enorme a la qual estem tots acostumats al cinema espanyol. Per situar-nos, ens explica la història de moments diferents de la història, on hi ha l'any 32, any 37, i l'últim, el 2007, i és una pel·lícula que fa com un viatge per la història d'Espanya, doncs parlant de la vida d'aquests tres nois, homosexuals, en contextos diferents, una a la preguerra, una a la postguerra, i un hi ha a l'actualitat. I ho fa a través d'una novel·la acabada de Lorca, que també és conegut, o com a mínim s'ha parlat molt d'aquesta part de la seva vida en la qual amagava la seva homosexualitat. I els Javis el que fan, doncs, és fer-ne aquesta apropiació cultural directa, doncs, per reivindicar l'amor lliure dintre d'aquest context. El que sorprèn molt per això, a part de la complexitat de l'història del guió, és el tamany de la pel·lícula. És una producció absolutament enorme, rodada en 35 mil·límetres, tot i que a Espanya es projecten còpies en 35, en un format analògic, que és tot en digital. Però sobretot això, com una mena de Doctors Ivago, que és aquesta epopeia vital enorme amb un gran quantitat d'escenaris i d'extra, doncs aquí arriba per explicar una història més íntima, per reivindicar l'homosexualitat i defensar-la en la història, d'una manera molt subratllada i molt explícita, però també li queda bé la pel·lícula que ho facin d'aquesta manera, perquè llavors les subtileses van per altres bàsies. A més, una pel·lícula que m'ha agradat molt, i avanço que generarà polèmica, de fet ja se'n genera, per la gent que desprecia pel·lícules que si són de guerra civil, que si són d'homosexualitat, que si ja finançarà amb diners públics. Però vaja, crec que és una pel·lícula que val la pena anar-la a veure i que s'ha de valorar, perquè segurament estarà nominada als Oscars en diverses categories, entre elles millor pel·lícula per dir segur, segurament millor direcció. Recentment, bueno, de fet, mentre els Javis estaven aquí, els hi van comunicar que havien guanyat el Premi del Públic al Festival de Toronto, que això sempre és una gran senyal de com es rebuda la pel·lícula del mercat nord-americà. També a Cannes va tenir premi. Per tant, estem parlant d'una pel·lícula que serà important dintre la història del cinema espanyol.
0: Em sembla curiós, per la temàtica i tot plegat, que tingui aquesta projecció internacional, que jo entenc que hi ha moltes pel·lícules que són molt bones i que potser ni sonen per als Oscars, però tant tant n'hi ha alguna que no sabem per què. Sí que agrada, sí que encaixa, sí que s'ha fet la feina o no sé què passa.
1: Sí, a vegades és un petit miracle, no?, veure com es reben les pel·lícules. Aquesta, al final, explica una història molt universal, que és gent que diguem que no té la capacitat d'estimar públicament, en aquest cas, per la seva orientació sexual. I crec que és una cosa que és explicable a qualsevol país i en qualsevol cultura. Llavors, tot i ser part del tema central de la pel·lícula, també això, parlar de moments de la història, en aquest cas una guerra, on aquest tipus de coses s'amaguen. I clar, és això, genera com una certa empatia, doncs, que permet fer una pel·lícula molt més global. Mm. Però dic, sobretot crec que destaca per aquesta direcció esbojarrada, aquesta grandesa que té la pel·lícula, que segurament és una cosa que no havíem vist mai directament en el cinema espanyol, una pel·lícula tan gran.
0: Mm-hmm. Molt bé. No sé, seguim. De què més vols parlar?
1: Mira, parlem d'una altra pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana, que és El corazón de la bestia, dirigida per David Ayer, protagonitzada per Brad Pitt, i que, mira, ara, de fet, quan decidí parlar amb tu, ja aniré a fer la cua per la roda de premsa de Brad Pitt, que ha vingut aquí a Sant Sebastià, òbviament, amb la gent completament esbojarrada, quan va haver-hi la seva arribada a l'hotel. I bàsicament és una pel·lícula que és una mica una excusa posar-la perquè vingui Brad Pitt, perquè la pel·lícula realment no val massa la pena. És una pel·lícula d'aventures basada en fets reals, on un ex-soldat es perd amb els boscos d'Alaska amb el seu gos i doncs intenta tornar a casa, bàsicament. I és una història de supervivència a la natura, lluitant contra els elements, però feta d'una manera molt, molt americana, valorada la redundància, moltes banderes americanes, flashback de la guerra, i aquesta lluita molt previsible contra la natura, que sigui lluita contra els elements, contra ossos, contra llops, i superant totes les adversitats. No? Mm-hmm. El millor de la pel·lícula és el bo, bàsicament, que és el cor de la pel·lícula, com diu el títol, mm-hmm. I la figura més entranyable perquè Brad Pitt aquí realment està a mitges.
0: Mm-hmm. I aquest rumor, de la higiene de Brad Pitt, dic que en aquesta pel·lícula tots dos deuen fer la mateixa olor, no?
1: Sí, exacte. De fet, em va fer molta gràcia perquè Brad Pitt va arribar aquí a Sant Sebastià vestit amb una gorra així del revés, uns pantalons una mica mal girats, però tot i així està guapo, el senyor Sánchez.
0: Sí, no.
1: És... Va fer com molta ràbia.
0: Clar, jo ho dic per ràbia, eh? Vull dir que segurament tot això que diuen és infundat, no? Són d'aquests rumors, però...
1: Sí, exacte.
0: És per la ràbia d'un tio que té no sé quants anys ja, saps? Sigui molt més guapo que nosaltres ja en la nostra millor època.
1: Exacte, sí, perquè és una persona que ja s'ha passat la pantalla, per tant, hi ha espècies diferents, i això...
0: Molt bé, et perdem una mica,
1: La pel·lícula és això, no? Sí, la pel·lícula és molt recomanable. Sí, és que estic en el recinte del Cursal i segurament ara hi ha hora punta i aquí la gent tothom fa servir el wifi. Però vaja, intentarem acabar la connexió. Mm-hmm. L'última pel·lícula que volia comentar, que encara no s'estrena, és un títol El debut, pel·lícula dirigida per Jesse Eisenberg, que és el director, fonamentalment. No puc mirar si ha dirigit més pel·lícules, però és una cinta protagonitzada per Julianne Moore i Paul Giamatti, on Julianne Moore està absolutament extraordinària, un paper d'aquests que te'n recordes i que segurament el marcaran molt, i passant bastant a la història, com a mínim en aquesta segona temporada de premis. És una pel·lícula sobre el món del teatre, una dona de classe mitja, d'edat avançada, que decideix anar a fer un càsting per una obra de teatre musical i l'agafen, i el procés doncs, de crear el personatge doncs, li serveix a ella una mica per posar-se en situació a la seva vida, on sempre ser també un personatge secundari. I realment és una pel·lícula molt ben dirigida, molt ben escrita i sobretot molt ben interpretada per Julianne Moore, que com deia, és d'aquells papers que te'n recordes. Per tant, quan s'estreni és una pel·lícula que hem de parar atenció.
0: Mm-hmm. Molt bé, no sé si vols explicar alguna cosa més.
1: Res, simplement ja per tancar, només marcar que podeu anar a seguir també la cobertura a través de la Veu de Sant Joan. Vam parlar ja una mica del que havíem vist a Secció Oficial, en aquest cas amb artistes convidats, com el Marc Corre de l'Estiva i el Paul Ribugent del Festival Mits. I crec que farem el mateix amb la secció Parlar, que és aquesta secció de pel·lícules que s'ha estrenat internacionalment, que també es vota amb un premi del públic, que per cert la que va liderar més la Bola Negra, que està en aquesta categoria. I repassarem una mica doncs, tot aquest catàleg de pel·lícules internacionals que han passat per altres festivals i que segurament és la secció amb més reclam del festival. O sigui que ja en seguirem parlant. Però bueno, hi ha moltes més coses que anirem desvetllant.
0: Molt bé. Doncs, a part del cinema, l'ambient què tal?
1: Mira, l'ambient és molt bo. He pogut conèixer també diversa gent. Aquí sí que hi ha molta premsa internacional de Brasil, Austràlia, Estats Units. I l'ambient realment és molt afable. La ciutat, si heu estat, que és com un destí d'espionatge bastant habitual, també pels catalans, doncs està molt bé. I també he de dir que m'he trobat molts catalans. Cosa curiosa. Tant gent d'indústria, sobretot, de productores, distribuïdores, però també bastanta gent de premsa.
0: Molt bé.
1: Sí, per tant, això, un ambient molt familiar.
0: Molt bé, perfecte. Doncs tu, que l'acabis de disfrutar, no sé, quan tornem a parlar amb tu, quan podrem parlar? Ens actualitzis.
1: Mira, segurament cap a final de setmana tu hi tornem, podem parlar-ne el divendres i llavors ja farem un altre, diguem, un resum del festival, les valoracions, perquè els dissabte hi ha la gala de clausura i s'entrega el Marès, que aquí jo aquí ja no és però bueno, ho seguiré atent per quedar-me a l'hospital. Però dic, en breu fem un altre especial amb la secció Tarlac, que crec que va molt bé.
0: Molt bé, Gerard, que vagi molt bé. Una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies, adeu-siau.
0: Adéu, adéu. Aquest pròxim dissabte, Fiare Banca Ètica celebra l'assemblea del subgrup local de la Catalunya Transversal. Això que ja és interessant per si mateix, perquè és una assemblea oberta a socis del territori i a persones interessades en les finances ètiques, encara ho és més pel fet que aquest any se celebra Sant Joan, més concretament al Palmas, de la mà de la Comunitat Energètica Santjoanina. Perquè ens ho expliqui tot, tenim el telèfon en Gaspar Tarrida, de la Comunitat Energètica. Hola, Gaspar.
2: Hola.
0: Com és que acollim aquí l'assemblea de Fiare?
2: Bé, perquè des de la Comunitat Energètica ja a l'inici vam obrir un compte a Fiare. Fiare, que és una banca ètica cooperativa, doncs vam voler que el compte corrent de la Comunitat Energètica estigués en un lloc com aquest. Les raons són evidents, però després en podem parlar. I llavors vam començar una relació amb ells així purament, diguem-ne això, operativa, bancària, però en un moment concret ens van oferir una petita ajuda, es van interessar per la nostra activitat i això ens ha anat apropant fins ara, que ens han demanat si els podíem acollir en la seva assemblea del grup local, per dir-ho d'alguna manera.
0: Qui més qui menys, ja hem sentit potser parlar de les finances ètiques, però fes-nos dues pinzellades de Fiare. Què és exactament?
2: Fiare és una divisió d'una banca ètica que va néixer a Itàlia, que aquí a l'estat espanyol té seu a Bilbao i que té diversos grups locals com aquest, que es diu Grup Territorial de la Catalunya Transversal, però de fet seria això, el grup local de Catalunya. I en aquests grups locals hi han socis més actius que fan difusió del que significa les finances ètiques. Que, de fet, doncs, les finances ètiques el que ens estan dient és que és un lloc on tu hi pots tenir, per una banda, com a ciutadà, i pots tenir els teus estalvis, sabent que aquests no s'utilitzaran per segons quines coses que tu no vols. com per exemple per finançar campanyes d'armament, vull dir inversions en armament, volia dir, etc. Per exemple, una de les campanyes que des del món de les finances ètiques s'està fent des de ja fa temps i que explica millor tot plegat és la que es diu justament així, campanya de la banca armada. I aquí el que t'expliquen a través de diversos estudis de centres d'investigació com és el centre de l'AS, doncs és què fan els bancs amb els nostres diners i justament amb les inversions en armament. I aquí és on pots veure doncs, que el Banco de Santander o el BBVA estan a dalt de tot del finançament d'empreses que es dediquen a la fabricació i a la venda d'armament arreu del món. Llavors, les finances ètiques o la banca ètica, justament el que et diu és que no, que ella et garanteix que els diners que tu hi posis només aniran a finançar projectes que siguin ètics i solidaris. Això seria un resum molt ràpid, no? No només existeix Fiare, sinó que existeix, per exemple, també Triodos, que no té un format cooperatiu. Després, dins del món de les finances ètiques, hi ha, per exemple, la cooperativa de crèdit COP57, o, per exemple, també a nivell de finances ètiques aquí a Catalunya, i és important també perquè a vegades no hi comptem, és el món de les asseguradores. I llavors, hi ha una corredoria d'assegurances que és Ars Cooperativa, que també a través d'uns, diguem-ne, d'uns valors concrets i d'uns índexs concrets, t'assegura que allà on tu posis, allà on tu contractis la teva assegurança, segueixen això, uns valors ètics i solidaris.
0: No sé si a vosaltres, a part d'això, de compartir doncs, aquest rerefons que hi ha de la banca ètica, si ha tingut algun avantatge el préstec que has comentat que us van donar.
2: No, de fet, no va ser un préstec. En el cas de Fiare, ens van oferir una petita subvenció de fons perdut de 1.000 euros, que no és una gran fortuna, però que ja va anar bé i també doncs, ens va permetre això, no? Aprofundir una mica més en aquesta relació. Ells tenien interès també en poder ajudar i conèixer això, les comunitats energètiques diguem-ne, unes figures que emergien, doncs estem parlant d'ara fa 3 anys. Avantatges, diguem-ne, no sé en quin sentit, però diguem-ne en el sentit de diners, no, és un banc com qualsevol altre. També li has de demanar que no et cobri comissions, etc. I ho fan, vull dir, no estem pagant pas comissions per les transferències que fem. Tampoc ens donen un interès especial, vull dir, és un banc normal, per entendre'ns, que funciona com qualsevol altre i que qualsevol persona pot ser-ne sòcia o només client. Ja ells tenen aquesta diferència, el ser una cooperativa.
0: Entenc que el fet de que vinguin a Sant Joan també pot fer que molta gent que potser és de la comunitat energètica i no està a Fiare o no ho coneix, o gent que no està ni un lloc ni un altre, pot interessar-se per aquesta entitat, no? I no sé si... Sí, pot...
2: Aquesta és... Sí, tant. Està obert a tothom. El fet de venir dissabte al dematí al Palmas a les 11, estem convidats tots els que vulguem a aquesta assemblea. És una assemblea del grup local, eh? Per tant, no és una assemblea, diguem-ne, del banc, no és un tema de governació del banc, sinó de les activitats que fa aquest grup local per, diguem-ne, difondre les finances ètiques. I llavors, la idea ja era aquesta, de poder fer com un intercanvi entre la gent de la comunitat energètica i la gent doncs, això que més activa dins de les finances ètiques I alhora, si ve algú que no està ni a una banda ni a l'altra, doncs també és convidat a poder venir i conèixer i participar. Després volem fer una visita a la instal·lació de fotovoltaica que vam promoure al dipòsit d'aigües. I mentrestant, doncs això, farem això, la passejada i l'intercanvi. I després acabarem fent un dinar. Si algú volgués apuntar-se al dinar, doncs encara ho estem organitzant.
0: Però que avui és l'últim dia per inscriure's, pot ser a...
2: Bueno, sí que hi havia un formulari d'inscripció i de parlàvem d'avui dimecres. Però si algú té interès i ens escriu a través de la comunitat energètica, doncs ja l'indicarem.
0: Ja per acabar, Gaspar, parlem tot sovint, a més som companys de feina i és col·laborador de la ràdio, vull dir que ens veiem tot sovint i ara ja no recordo què és el que hem parlat. A la ràdio, en alguna entrevista o personalment? En quin moment situació es troba la comunitat energètica i això, si ens pots fer una foto.
2: Sí, la comunitat energètica en aquest moment doncs està mirant d'engegar aquesta instal·lació del dipòsit. Ja està tot llest, depenem finalment de temes administratius, com sempre, i aleshores seguim doncs, oferint la possibilitat de fer-se soci i poder rebre energia d'aquesta o de l'altra, o de la instal·lació del pavelló, perquè realment el que estem fent és endreçant una mica que aquelles per evitar totes les problemàtiques administratives entre les companyies elèctriques, el que estem fent és que les persones que tenen una distribució a casa seva amb la companyia Endesa, o sigui, E-Distribución, doncs rebin energia del dipòsit que també està sobre aquesta xarxa de distribució. I, en canvi, la del pavelló, que està sobre la xarxa de l'ERSA, doncs aquelles persones que reben energia a casa a través de l'ERSA, doncs també, diguem-ne, pengin dels socis, pengin de la distribució i de la instal·lació del pavelló. I, doncs així, endreçant-ho i, diguem-ne, esperant poder engegar aquesta del dipòsit i seguir endavant per poder-ne inclús promoure una altra, però de moment encara hem de consolidar aquestes dues.
0: Molt bé, Gaspar, doncs n'estarem pendents, anem parlant i que vagi molt bé aquesta assemblea de Fiària a Sant Joan, que sigui també un bon moment per continuar doncs, buscant sinergies, també.
2: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. I això és tot, avui ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
3: Segueix-nos a Twitter @lavéudeSantJoan.

0: think I use this one.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un dosi.

desig, que demani un desig. I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també Amma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. La veu de Sant Joan, també per internet.

Okay.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Hey, I thought it was...